0: Pego.
1: Thank you.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. Entre nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 8 de la vesprada en Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí. I sempre disponible en radiopego.com i en Spotify, entre nosaltres, /podcast. Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, la teva companyia setmanal.

0: Gràcies. Bon, on enregistre ou quoi? C'est parti? Ah bon?
1: Ah, c'est déjà parti.
0: C'est parti.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Pego, 107.8 NFM.
0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: Solo quiero amor.
1: Radio Pego, la veu del poble.

passa les foques, qui passa la coca, qui fa frau fiscal es fa ric en un sal. I Etiopia, hi ha més morts cada dia.

0: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administraciones.
1: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
2: No estoy sola.
1: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
3: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres -podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal.

0: Ràdio Pego, t'acompanyem allà on vagis.
1: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.

Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.

0: totes i a tots, la mosca com cada dijous de 7 a 8 de la vesprada.
1: Penúltim programa de temporada, ho recordem. La setmana que ve ens acomiadarem de vosaltres fins a octubre, vull dir que... Però bueno, avui i com la setmana que ve també seran programes molt especials amb convidats de luxe que tenim així. Bueno, està el nostre company Dani, bona vesprada, Dani.
2: Bona vesprada a totes i tots i sí, hem d'aprofitar.
1: Hem d'aprofitar al màxim. Molt poquet, sí, sí, no? Perquè jo crec que ho hem de demanar una ampliació d'horari perquè ens falta sempre temps per tot. Bé,
2: demanem.
1: Sí, demanem, ja ho farem, això. Ja farem la instància amb el Vicent, però no diguis res, no adelantis aconteixements exclusives. Bé, i tenim avui una convidada luxe que és la nostra col·laboradora ja, la Cuca de Llum, la seva columna, o el seu podcast i sí. Tal. Bona vesprada, la Amparo.
3: Bona vesprada, com esteu?
2: La setmana passada ja l'hem tingut.
1: Sí, fent, però no físicament.
3: No, físicament no ha estat.
2: És la primer... Espiritualment.
1: Sí. Bueno, espiritualment i per les ondes, les ones. Els perits van a part.
2: Bona vesprada, Ampar. Molt contenta que estiguis aquí amb nosaltres.
3: Sí.
1: Ella també ens ha gravat uns poemes que, com cada programa, farem. I la setmana que ve i la temporada que ve esperem que també estigui amb nosaltres. I els temes d'avui, doncs, parlaríem una mica de... Bueno, hi ha la nostra columna del Dani sobre Bolívia, que està la cosa segueix calenta. Parlarem de Cuba perquè la cosa està molt, molt preocupant allà, molt dramàtica. I després hi ha temes com, per exemple, parlar del Mundial, Iran, la guerra d'una miqueta, parlarem de coses... sobre el Sàhara, sabeu que heu llegit que ha vingut un atemptat, una acció del Marroc contra...
2: un líder
1: del Front Polisario, una crònica d'Anna Pardo Vera del Público molt interessant. I després doncs, parlarem de la visita papal que ja està a Canàries però que ha deixat una bona, un estol de reflexions que les comentarem. No sé si hi haurà més temps de comentar la vaga d'ensenyament, que ara em sembla que avui
2: ha finalitzat avui, no?
1: Per tornar a arrencar el curs que ve.
3: El divendres
1: demà.
2: Però i... no s'han complit el que havien demanat.
1: I no, després...
3: No han signat.
1: El signat. I sí, tornen a arrencar a setembre. I després, si dona temps, parlem una mica de... Res, una reflexió de la Dana, que tenim el criminal allà al Parlament Valencià, que nosaltres sempre exigim la seva dimissió, jutjat i a la presó. Bé, no tindrem més temps de fer, doncs, que així que només queda que arrencar amb la mosca.

0: Bona la crònica de Dani, com sempre, didàctica, clareta i magistral. Gràcies, Dani. Amèrica Llatina està molt revolucionada i el tema de Cuba és molt dramàtic perquè allà està parlant una mica del genocidi. És com un genocidi, no com a Gaza, però va aquest camí. I la comunitat internacional pràcticament s'hi posa de costat. Jo volia llegir una petita crònica perquè és una mica l'estadística, no vull fer-ho llarg, però hem de saber què està passant. Hi ha coses, hi ha també alguna esperança, evidentment, sobretot perquè el poble cubà té clar que no pot cedir, perquè l'altre seria la destrucció total com a societat. Però bueno, aquest bloqueig que ara no deixen entrar és total, és el bloqueig físic. Ara ja no pot dissimular. Fins ara els Estats Units deia això del bloqueig és una excusa, mala gestió, el govern no funciona, etc, etc. Ara ja no, ara ja ho diuen directament, no deixen entrar els vaixells, han prohibit el sistema bancari que treballi, han pressionat totes les empreses hoteleres, l'empresa de níquel de Sherritt de Canadà ha marxat, és a dir, que ja no s'amaguen res, és a dir, que ara ningú pot dir que no hi ha bloqueig.
1: I les espanyoles, no?
0: Sí, exacte, però el que he dit ara, per això que jo volia comentar això, perquè després, a part de que les empreses espanyoles, jo com una anècdota només faré una reflexió. Us en recordeu fa anys quan va pujar al poder Evo Morales i després, o abans, Chávez, van nacionalitzar les empreses petroleres, hi havia Repsol, que no la van expulsar, sinó que van canviar les regles de joc. Abans era Repsol, s'emportava el 90% de regalies, que diuen beneficis, i 10 quedava al país. I llavors van canviar les regles 50-50. Bueno, pues, si busqueu els diaris o les hemeroteques o les televisions, veureu que tots els diaris era un escàndol. Bolívia en contra los intereses d'Espanya, el gobierno comunista d'Evo perjudica les empreses, Chávez nacionalitza, bla, bla, bla, bla, bla. Heu sentit algun comunicat del govern espanyol, encara que sigui formal, quejant-se del perjudici que estan provocant a les empreses espanyoles turístiques? Ho heu sentit alguna cosa? Res, res de res. El govern més progressista de la història, res de res. Llavors, doncs, i aquí no és un 50-50, aquí és o te'n vas o et robo i et requiso tots els actius. Perquè aquí hi ha un article de l'Insurgente, perquè no ho vull llegir tot, que és una mica llarg, però bueno, bàsicament és per donar unes dates. El sistema de bloqueig, de sancions, és el més prolongat i complex de la història econòmica contemporània. Les seves arrels ja començar l'any 17, Ley de Comercio con Enemigo, però va ser l'any 1962, quan John Fitzgerald Kennedy, és a dir, un demòcrata, va proclamar el bloqueig total sobre el comerç bilateral. Des d'aleshores, no ha parat d'endurir-ho. La llei Torricelli, l'any 92, va internacionalitzar el bloqueig al prohibir a subsidiàries estrangeres de firmes estadounidenques comerciar amb l'illa. La llei Helms-Burton va codificar totes les restriccions sota les regulacions del control dels actius cubanos. Aquesta llei la va fer Clinton, demòcrata, recordem-ho. Etcètera. El resultat de tot això, amb un informe que s'ha presentat de Cuba a la ONU al maig del 2025, és una xifra que fa mal de dir, que són 170.677,2 milions de dòlars en danys materials al llarg de més de 6 dècades, sense ajustar la inflació. En el sector de la salut, les pèrdues anuals arriben als 230, quasi 240 milions de dòlars i, segons estimacions de costa social, només 16 dies de bloqueig equivalen a 1.600 milions de dòlars suficients per comprar el quadre complet de medicaments bàsics per a tot el país durant un any. És a dir, bloqueig de 16 dies, medicaments per tot un any. Ara hi ha vingut la nova ordre executiva de Trump, que persegueix empreses com ara pues, l'inversió estrangera, hotels, níquel, bancs, etc. Per saber-ho, per exemple, Melià, a Espanya, Melià, ha plegat des 15 dels seus 34 hotels, 14.000 habitacions ha deixat. Iberostar, empresa espanyola, retira el seu mercat 12 dels seus 18 hotels, lligats a Gaviota, etc. Turisme, Canadà, també, sortida absoluta el 30 de maig del 2026, abandona 62 hotels, més de 12.900 habitacions. Exactes. Indonèsia, també, retira la seva marca Aston de 6 hotels. Varadero, Kayakoko, Golguín. Canadà torna també. Els bancs, retirada ordenada per accions de finançament al Banc de Sabadell, per exemple, i espanyols. No, ningú s'ha queixat, el Sabadell no ha vist cap comunicat. És a dir, que contra el turisme ha sigut brutal el cop. Entre gener i abril de l'any 2026, de l'enguany, Cuba va rebre només 328.608 visitants internacionals, un enfonsament del 55,8% en comparació del mateix any que ja venia de baixada. El mercat canadenc, històricament el principal emissor, es va desplomar en abril 2026 i només 650 turistes, 650, enfront a les mitges històriques de 90.000 i 100.000 canadencs que anaven cada any. Visa, l'asfíxia del sistema de pagaments internacionals es completa a partir del 6 de juny, la Visa i Mastercard ja no poden operar. És a dir, que qualsevol turista, el normal és que porti Visa o Mastercard per funcionar. Aleshores, doncs, també fora. Evidentment, hi ha altres targetes, com una russa i una xinesa, però evidentment que la majoria de turistes són europeus i occidentals. El cercle energètic i la falta de divises ha fet una crisi en els serveis públics essencials. La paràlisi energètica ha parat els sistemes de bombeig d'aigua potable, inhabilitat laboratoris escolars i universitaris, dificulta l'accés a internet i ha suspès el processament d'aliments. Provoca la falta de combustibles, el transport, la distribució d'ajuda humanitària. Fins i tot ajuda humanitària que ha arribat allà no es pot distribuir per falta de combustible a tota l'illa. A l'Havana, a mitjans de febrer de 2026, l'acumulació d'escombraries es va tornar crítica. Només 44 dels 106 camions recol·lectors a la capital funcionaven. Així podríem estar, i després hi ha un altre, que és el drama dels medicaments, on els medicaments es produïa un 60% a Cuba i ara pràcticament el mínim imprescindible, el 56% es deixa de fer. Cuba és un país, hem de recordar que Cuba produeix els medicaments. Cuba té material, maquinària i fàbriques de medicaments i l'únic que li falta és la matèria prima.
1: Doncs amb això el tema del Covid.
0: Sí, amb el tema del Covid va desenvolupar quatre vacunes. I ara, precisament, ara anava a dir parlar de la part positiva. És a dir, tot això, què vol dir? Que és un cercle perquè es rendeixin. I Cuba té clar que no es vol rendir. Per què? Perquè sap que és la seva desaparició com acabaria com sent, i algú potser em diria, no, aquest país, Puerto Rico, per exemple. Puerto Rico és un estat associat a Estats Units. I dius, hòstia, doncs no té bloqueig. Doncs Puerto Rico, si algú busca informació, hi ha talls de llum, la sanitat està feta a pols, l'educació, els carrers estan matxegats, la vivenda està pels núvols, però no és que no hagi llum, que hi ha talls, és que la paguen caríssima, 200-300 euros al mes paga un Puerto Rico, se'n van amb nexo de cap als Estats Units, és a dir, o ja parlaríem d'altres països amb una violència endèmica, com és El Salvador, com és Paraguai, com és tota Centroamèrica, o fins i tot aquests països com ara Honduras,
1: Jamaica, Haití,
0: sí, no? I Ecuador, etc. I fins i tot Argentina, una part de etc, etc. És a dir, que tenen clar que han de resistir. Llavors, doncs, la inventiva és diverses coses que no es diuen. Per exemple, que han desenvolupat líquids per poder treballar el petroli. Cuba extreu petroli.
1: Sí, una refineria, sí. Que diuen que abans no sortia a compte i ara sí està.
0: Perquè han pogut... el petroli és molt cru, és pesat, i llavors, doncs, per refinar-ho era molt car. Havien d'importar químics. Això ho han arreglat, ho han pogut desenvolupar dins de Cuba i produeixen. És a dir, la poca energia que hi ha l'estan fent ells amb solar i de petroli i biomassa. Han desenvolupat una vacuna contra el càncer. Això fa 4 dies, no s'ha dit. El càncer de rectal, càncer de fitxa i càncer de ronyó. Estan entrant empreses saltant-se el bloqueig. Però, clar, tot això és molt limitat. I ara, doncs, està l'amenaça directa de Trump, que vol invadir l'illa, que això caurà. És a dir, que nosaltres anirem fent un seguiment perquè creiem que s'ha denunciat tota aquesta barbaritat, tot aquest genocidi que és contra el poble cubà.
1: Que porta 67 anys.
0: Porta 67. Escoltem una cançó dedicada a Cuba.

0: Hola, hoy me gustaría comentarles un tema que es de resonancia mundial, podríamos decir, como es el Mundial de Fútbol de este año. Y hay que pensar que por qué Estados Unidos es quien organiza en este momento, y además preguntarnos también por qué lo hace con países como México y Canadá, ¿verdad? Entonces el 11 de junio, en el mismo césped donde brilló Pelé y Maradona, arranca el Mundial más grande de la historia, podríamos decir, porque son 48 selecciones, 104 partidos y 3 países organizadores. Y nadie se hace la pregunta de por qué 3. Vamos a ver, Estados Unidos, digamos, es la única superpotencia del planeta que tiene dinero, tiene estadios, tiene de todo. ¿Por qué no lo organizó solo Estados Unidos? ¿Por qué invitó a México y a Canadá? Entonces, lo que encontré es que, fíjense que la otra opción que tenían, la candidatura era Marruecos. Entonces, con él competía. Y Marruecos, claro, al estar al norte de África y no era un rival fácil, no haber nunca organizado, nunca tuvo un mundial. Y en esa votación pesó mucho que Estados Unidos no la tenía asegurada. Pero, claro, muy listo, se juntaron a Canadá, que nunca organizó un mundial, y se juntó a México, que tiene un alma mundialista muy grande, ¿no? Y entonces así los tres, fue una candidatura imparable. A veces Estados Unidos para ganar hace como que pierde, ¿no?, en la vida real. Entonces, el otro motivo es puramente económico, ¿no? Pasamos de 32 selecciones que hubo en todos los mundiales hasta 48. Luego 64 de 104 partidos son en Estados Unidos, 3 en Canadá y 3 en México. Eso significa campos de entrenamiento, restaurantes, hoteles, muchísimo dinero, pero claro, lo hace lo importante que son 3, no parece muy solidario, pero acá viene cuando tenemos que mirar. Miramos los números finos. De los 104 partidos, decía, Estados Unidos se quedó con 78. México tiene 13 y Canadá tiene 13 solamente. ¿Y cuáles son los partidos en un mundial que importan? Desde los octavos de final a la final. Y todos serán en suelo estadounidense. La final, el 19 de julio, será en Nueva York. Las otras en Dallas y en Atlanta. ¿Se dan cuenta por qué invitó a los países vecinos? Estados Unidos, pero él se quedó con el salón principal, con la comida y el plato principal. Bueno, yo pienso que hay algo que importa, y es que México es el corazón de este torneo, es la verdad. Y el Estadio Azteca es el único estadio en la historia del planeta y del fútbol que va a albergar 3 Copas Mundiales, el 70, el 86 y ahora en el 2026. Ahí mismo levantó la Copa Brasil, jugó Pelé, jugó Maradona, y es más, México es el país que más veces ha inaugurado un mundial, 3. Pero el primer grito de gol de la historia se dará ahí el 11 de junio, porque México abre el torneo contra Sudáfrica. Y va a ser una fiesta latina, que es muy importante en este momento, que Trump no le gusta nada eso, ¿no? Entonces, bueno, mirado desde ese punto de vista, de Miami a Seattle, de Toronto, de Vancouver, las puertas del norte y 3, ya digo, estadios en México, Guadalajara, Monterrey y Acre. Hay 4.500 kilómetros de punta a punta de esos continentes, 3 horas horarias diferentes. Y ahora lo que creo que va a pasar será eso, que será en este momento una gran ventana de muestra al mundo de la fuerza latina en ese gran imperio del norte. Y la propera.
1: Aquesta crònica del Dani sobre el Mundial. Jo ja sap que jo sóc molt crític amb aquest Mundial. Jo crec que s'hauria de fer un boicot directament de tots els països. Però bueno, com aquí el diner és el que mana i el president de la FIFA és un impresentable, un...
2: En això estem d'acord, absolutament d'acord. És un presentable, Infantino, i fins i tot com se ha generalitzat allà davant de Trump. I li ha donat un premi que no existia.
1: Sí, FIFA, li va donar fa uns mesos.
2: Sí, sí, un premi quasi com per la pau i la banderada.
1: Sí, no t'han donat el premi de la pau del Nobel, però ara jo et donaré això perquè, mira, perquè sóc amic teu i jo t'haig de llapar la bota perquè la tens mica bruta.
2: Saps que és el quarto de popularitat en els Estats Units? Ve primer el futbol americà, després el bàsquet, el, després el béisbol, i d'ahí ja s'apunta el futbol. Vull dir que ells no tenen cap tradició,
1: no.
2: I de fet no tenen camps apropiats per al futbol, són camps que reciclen,
1: ja,
2: del futbol americà. I el tècnic, un dels de més consciència, és el tècnic d'Uruguai, ha dit que se levanta la moqueta. Són de moqueta.
1: Doncs mira,
2: per
1: que jugadors, abans,
2: van, ha vingut molt de lesionat.
1: Pues mira, que vols que et digui, no em sabrà gens de greu que vinguin lesionats. Ells ho han buscat.
2: No, això tampoc.
1: No, no, no, sí. No, home, lesionat greu no, però uns mesos de lesionat.
2: Que no,
1: mesos,
2: no.
1: Que sí, que dic que sí, perquè és... tenen, s'ho han guanyat a pols. S'estan assassinant a milers de persones a Gaza. Està a Israel i tal, i nosaltres aquí jugant a futbol.
2: Sí,
1: això és
2: això
1: pitjor
2: no
1: que
2: canviarà.
1: Quan la dictadura del 78, que es va fer el Mundial a l'Argentina, i mentre les persones estaven torturant.
2: Sí,
1: això,
2: sí,
1: és,
2: sí.
1: Això és semblant. Una miqueta fora de lloc. Bé, jo no vull calentar-me perquè si no em calento...
2: No, no, si sempre estàs calent, sempre estàs calent.
1: Sí, no, i això que ha passat, expulsar un àrbitre que premi del millor àrbitre d'Àfrica, la selecció d'Iran que ha de dormir fora del país, però una sèrie de coses...
2: Un interrogatori de 11 hores a un jugador.
1: Sí, l'Iraq, a la selecció d'Uzbekistan, el Senegal, allí com si fossin delinqüents, etcètera, etcètera, i gent que les han tirat a fora. Parlen de molts argentins que tenen càmera, els han posat pantalla, de gent que els han rebutjat, és a dir, que no els han deixat entrar, no els han donat pisat d'entrar.
2: Escolta, que la selecció d'Iraq i la delegació ha d'estar fora de les seves fronteres. No
1: sí,
2: deixen
1: bueno,
2: entrar.
1: D'Iraq no sé.
2: D'Iraq,
1: Iraq també.
2: Iraq l'han deixat fora.
1: Iran sí.
2: Bueno, podríem comentar
1: no
2: un munt de despropòsits.
1: Iran ha de fer.
2: Però no parlem fora, de futbol.
1: Quan estan a la vora de la costa oest aniran a Mèxic, quan estan a l'altra aniran a Canadà. Però bé.
2: I a tot això la policia reprimint,
1: la policia
2: d'immigració intentant fer fora...
1: De vaga dels treballadors perquè tenen por de que l'hagi entre els estadis...
2: I quin anirà a l'estadi de Latins?
1: Bueno,
2: si
1: no sé.
2: Corren el peligre aquest
1: igual
2: que els posen a la frontera.
1: Igual posen ninots, faran veure que són públic. Jo també... Bueno, l'altre tema que us havia presentat, que ens han presentat, que és el tema del Sàhara. El tema del Sàhara és un tema que queda molt oblidat, perquè sembla que no sigui notícia, però allà passen coses. Aquesta excolònia espanyola, Espanya l'ha deixat abandonada, però segueix sent una colònia per descolonitzar. És a dir, que allà... passen coses. I ha passat, doncs, que hi ha una guerra alarmada, una guerra que no surt dels dies, però, per exemple, ara, en Marroc, amb uns drons subministrats per als Estats Units a Israel, ha assassinat un dirigent del Polisario. Jo volia llegir una cosa molt ràpida que lliga amb Sàhara, la política actual i una mica el papa. I és d'Anna Pardo Vera, que és la directora d'Opinió de Público, que crec que val la pena comentar-ho. I ho titula, ara li diuen realpolitik a l'assassinat de saharauis. Diu Anna Pardo Vera de fa dos dies. La política dels governs sol ser un espai ple de contradiccions que els dirigents no poden controlar, molt menys explicar o justificar, encara que tampoc ho admeteixen. Aleshores, apel·len a la realpolitik, que significa literalment política realista, però que en realitat té més a veure amb la força bruta de cada país i la seva capacitat per saltar-se les lleis internacionals i els drets humans de forma impune. Abandonar el Sàhara a la seva sort, o sigui, a la imposició per la força de l'estatus que vol donar-li Marroc, és una de les realpolitics que podreix l'alma a Espanya. Aquesta alma humanista de la que es feia ressò els progressistes que van elogiar aquests dies a León XIV, Lleó, com si un papa no fora previsible en els seus discursos, com amb major o menor capacitat d'oratòria, repartint oxigen a tots, aquí i allà. Els bons li dic això i els altres li dic allò. Inclosa una ultradreta que berrea contra el dret a l'avortament, a l'eutanàsia, a la immigració i a l'educació pública laica. Per ella, Prevost també va tenir mimos. Els caps d'estat del Vaticà són experts en indicar als demés el que tenen que fer al temps que silencien el seu al llarg de la història fructífera, en quant a crims religiosos també catòlics. Si no, es veu aquests dies la manipulació, aquí diu torticera, de la comitiva de León de Lleó 14, entenent que en perfecta sincronització amb la Conferència Episcopal Espanyola amb la mini recepció a les víctimes d'abusos, violacions i encobriment per part de capellans, bisbes, arcebisbes, cardenals i el Vaticà en general, fins que la pesta violadora s'ha fet irrespirable, el periodisme ha fet el seu treball i a la jerarquia catòlica no li ha quedat més remei que donar la cara, la punteta del nas i a contracol. Quasi tots aquests, aquesta misèria sota catifes, taules nobles, terciopelos, sedes salvajes, pan de oro i el Real Madrid, com va dir el senyor Florentino, que el paper era del Real Madrid, vivim atontats, però no sense les conseqüències que haurien de posar-se vermells a un país sencer si fos més preocupat per la dignitat democràtica que per l'agenda de l'Eire 10 i la seva fructífera imaginació. Marroc ha assassinat a 3 membres del Front Polisario i una de les víctimes era l'Habib Mohamed Abdelaziz, de 37 anys, membre del secretariat nacional del grup fill de l'expresident saharaui Mohamed Abdelaziz, abans d'Ibrahim Gali, aquí recordaran pel terratrèmol polític que va muntar Marroc i l'ultradreta espanyola quan i jutges patrioteros, entre cometes, inclosos, quan va ser acollit humanitàriament a Espanya per tractar-se d'un Covid molt greu. Allò li va costar el càrrec a la que era ministra d'Exteriors, Arantxa González Laya, i diverses vendetes més per part de l'autoritat dictatorial marroquí que no s'han de conxiquites. La relació entre Marroc i Espanya és complexa i difícil de gestionar per la situació de país i continent fronterer amb Espanya i Europa, i sobretot en aquests moments per la seva fèrrea aliança amb la Casa Blanca i Israel en ple genocidi de Netanyahu contra Palestina. L'arribada de Pedro Sánchez al poder contra tota lògica progressista no ha suposat un avançament cap al reconeixement d'un Sàhara lliure i sobirà, al revés. L'executiu de coalició va claudicar davant el sàtrapa Mohamed VI i Biden Trump i va recolzar la tesi del territori no independent, sinó autònom, però dins de Marroc. Sense el recolzament del govern espanyol, una traïció en tota regla a aquest poble que fou nostra colònia. El Sàhara ha quedat a la intempèrie. Quasi res transcendeix del que passa allà. Només filtracions molt comptades de saharauis i ONGs que es juguen la pell per explicar-ho. Sabem que hi ha una guerra desigual i una soledat decepcionada d'aquí. Només volen ser lliures enfront al déspota i colonitzador Marroc, que avui compta amb la millor i més controladora i mortífera tecnologia, la d'Israel, a canvi de recolzar un genocidi a Palestina. Pedro Sánchez encara ens deu una explicació per aquesta claudicació davant de Marroc. Encara és probable que mai s'escolti, perquè no ens tinguin agafats per les nostres parts íntimes. No ens fem càrrec. Tot això i lo inimaginable sobre les tàctiques xantaxistes d'un Marroc implacable i impune, no obstant, no justifiquen una contradicció flagrant amb la posició de l'executiu sobre el Sàhara, front la Palestina o contra Trump i Netanyahu. Els assassinats de saharauis no són real polític, sinó complicitat criminal del govern d'Espanya amb el sàtrapa marroquí. Joana Pardovera, de Público. I bé, això és el que toca. Escoltarem una cançó, un homenatge al poble saharaui, de Sissa Brahim. És una cantant que va néixer als camps de l'exili, va estudiar a viure a Cuba i ara viu a Barcelona. I té uns treballs amb música àrab, música del Sàhara, etc. Escoltem a Sissa Brahim.

0: comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però comencem el programa.
1: Molt bona nit. Això és hauria de ser veritat i ja, com sabeu, estem ja entrant a l'estiu. Es queden dos programes i este és el penúltim. Avui parlarem, ja podeu imaginar-vos, sobre l'Església. És un tema que està, podríem dir, candent i que tots els dies, matí i vesprà, el papa ve, el papa va. Però el nostre equip d'investigació ha eixit al carrer i davant de la pederàstia de l'Església, que ara, com sabeu, és una crisi estructural, és abusos sexuals infantils comesos pel clero a l'estat espanyol, han sigut exagerats. Segons un estudi del Defensor del Poble, diu que l'1,13% de la població espanyola, dels 39 milions d'espanyols, han patit abusos. I que d'esta gent n'hi ha un sector, que serien uns 400.000 i pico persones que l'han patit dins de l'ambient religiós i unes 230.000 que l'han patit directament de religiosos i sacerdots. Aleshores, és un tema que, com sabeu, ací a Pego tenim de tot i avui hem aconseguit una entrevista d'un estudiant que va estar en un col·legi intern, que és a dir, que per favor no diguem el nom, i que nosaltres li direm AP, que són els seus cognoms. I l'entrevista serà el que tractarà el nostre programa. Poseu atenció. Bona nit, AP. Quina edat tens? La resposta, 64 anys. On vas estudiar el batxiller? Diu que va estudiar en on tenia. A quina edat vas començar a patir els abusos? Es comenta que als 10 anys. Qui era l'element, l'energumen? Un religiós que ens organitzava el cor. Cantaven i ell després feia les coses que podia en dues persones. Tot això ho vas contar a algú, als teus pares, al superior, a algú? Resposta, no. Però jo sabia que també hi havia companys que patien el mateix que jo tenia. Molt de temps va durar l'agressió? 2 anys. I com es va acabar? Fins que el van enviar a Sud-amèrica. I afegís, pobres sud-americans. Una pregunta un poc forta. Recordes alguna cosa que el deia, que repetia? La seva resposta ens ha sorprès i dia que sí, que dia que el bisbe havia dit que les felacions no eren pecat. I així, des de la mosca, el nostre comentari, primer que tot, donar les gràcies a AP per deixar-nos fer aquesta entrevista, que podia ser més llarga, però tampoc hem volgut merejar molt, és dir que no hi ha perdó. Perdó no, és un delicte, i com a delicte la justícia ha d'actuar. Hi ha moltíssima gent. Però el que és veritat que el poder que té l'Església és grandíssim. Ja veieu que ara estem declarant, o sigui, a part de tots els diners i tots els diners que es costa a tots, perquè sabeu que l'Església està en l'exèrcit, està en l'educació, està en les parròquies i a part ara està, a part dels diners que ja li donem, ara li hem de donar la declaració de diners. Però almenys, per a començar, que hi hagi justícia i que, com és un delicte, el que l'ha fet que la pague. I també els responsables que ahir, al parecer, han amagat aquests delictes, també tinguin les seves conseqüències. Hauria de ser veritat que tota aquesta gent que ha comès aquests delictes fora jutjada, perquè no hi ha perdó. És un delicte i s'ha de jutjar. Doneu-vos compte que podríem dir que és un residu del franquisme i del poder que se li va donar en un moment determinat a l'Església. I també a la repressió, perquè aquí tots els que tenien la meva edat hem tingut la religió a base de bascollades, a base de violència. Molt bona nit i moltes gràcies a Ràdio Pego per crear aquest espai de llibertat. In secula seculorum.
2: Amen. Aquesta nit vull compartir amb vosaltres un poema de la Maria Mercè Marçal que es titula Tres voltes rebel. Ahí va. A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol absurd de ser tres voltes rebel. Però la rebel·lia no és un do gratuït, és una ferida que s'obri cada dia quan el mirall et torna una imatge que un altre ha decidit que siguis. Diuen: siguis bona filla, bona esposa, bona súbdita d'una llengua que no et reconeix. Diuen: agenolla't davant del poder que et nomena i gràcies per existir en els marges. Però nosaltres hem après a llegir els marges. Hem après que el marge és on creix l'herba que ningú no ha sembrat, l'herba que no demana permís per ser. Dones, dones, baixeu, veniu a la dansa, veniu amb les mans plenes de terra, veniu amb la veu que us han volgut trencar i que s'ha fet més forta en cada fractura. Reguem la terra amb pluja i sol, defensem-la amb les dents i amb els versos, perquè arreli l'arbre de l'alliberament que floreix en tres llenguatges alhora: el de la dona, que diu prou; el de la classe, que es reconeix digna; el de la nació, que no renuncia a dir el seu nom en veu alta, ben alta. No demano pietat al destí, li demano lluita i lucidesa, un cos que sigui meu i no del codi, una terra que sigui nostra i no de l'odi. Sembrem la llavor i el verd de la tendresa, el blat de l'enrenou, l'aventura i la menta, i quan neixin els brots, cridem a tots els vents perquè s'espigui l'arbre de l'alliberament. Tres voltes oprimida, tres voltes viva, tres voltes rebel i tres voltes arrel.
3: Gràcies.
4: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
3: Dona pau, no?
5: Sí, dona molta pau. És la part del programa que dona la tranquil·litat, sí, sí. I
4: jo
5: la reflexió.
4: Jo vaig dir que a Maria Mercè Marçal vaig tenir el plaer de conèixer-la personalment.
3: Ah, sí? Mira.
4: Ella és d'un poble de Llavors, Barcelona, i...
3: Jo li vaig dedicar un programa sencer.
4: I, bueno, quan no era molt coneguda, era molt jove, clar, jo també.
3: Ai, va morir amb 45 anys.
4: Sí, molt jove. I ella va ser nòvia d'un amic que ho compartia en pis i ella venia allí.
3: Ah,
4: ella vaig tenir sí.
3: Jo,
4: i va ser molt sentit.
3: Qui ho parlava, tu?
6: De què?
3: De conèixer poetes, no?
6: Sí.
3: Vas conèixer a Luis, sí, García Montero quan tenia 22 anyets.
6: I a l'altre que s'ha suïcidat, el que m'has enviat a una...
3: No sé què dir.
4: Que mal aire.
6: Que mal aire.
4: Doncs tota aquesta poesia tu l'has fet amb el teu... Bueno, pots parlar del teu... promocionat el teu podcast.
3: Ah, bueno,
4: això, clar.
3: A veure, la idea que ha sorgit és de fer un programa que jo ja ho faig com una cosa que m'agrada molt, que es titula La cuca de llum, i és un programa dedicat només a la poesia, en la que pues, portarem gent Nobel que està escrivint, gent que ha escrit fa molts anys, com ara acabem d'escoltar a la Maria Mercè Marçal, i altres com el Miquel Martí Pol, vull dir, gent de la nostra terra, no? i també alguns molt importants que no són en la nostra llengua, però que tenen una qualitat suprema i que el que volem és apropar la poesia al major número de gent, perquè la poesia és, com dia Gabriel Celaya, una arma cargada de futur i deguem utilitzar-la i deguem defensar-la.
6: Això començaràs a fer-ho a partir del setembre.
3: Sí, la idea és començar a partir del setembre a fer aquest programa.
4: Molt bé.
6: Benvinguda, Ampar.
3: Gràcies.
4: Tenim un nou fitxatge la temporada que ve. El traspàs ens ha costat prou car, però valgut la pena pagar una... Sí. Ja parlant de futbol...
6: S'ha desmarcat. La teníem al banquillo, sí, ha sortit al camp i ja ha muntat un partit seu.
4: No, però és que quedava lliure i per això no ens ha costat diners.
6: El fitxatge... Bueno,
3: me pillen jubilada.
6: El seleccionador l'ha aprovat,
4: Sí, exactament.
6: El nostre amic, el tècnic i el que fa possible tot això.
4: Tu, ell seria...

0: que dic, home, llavors, doncs, a mi em sembla aberrant. I a part d'això, doncs, jo volia llegir, però que no hi ha temps, i si no busqueu una entrevista que ha fet, que hi ha a VilaWeb, d'Albert Riba, que és el president de Teus de Catalunya, on el titular és l'Església i el Papa són uns delinqüents, i després ho desenvolupa i ho justifica.
1: Ahir llegia que aquest ha fet bo al francès, al Francisco, l'anterior,
0: no,
1: perquè, no, a veure, que l'altre era molt més reivindicatiu, era molt més, en aquest cas, aquest, per exemple, les organitzacions de violados y de gente perjudicada por la iglesia que quisieron tener voz en esta visita, ha dicho que no, seleccionaron solo a cuatro que además no han querido nunca agruparse, que han querido ir por la individual y diciendo no, si, a ver si el Papa nos da la salvación, no sé, o sea, una cosa, lo mismo con los presos. Dijo, vamos a hablar con gente de prisiones y seleccionaron a dos presas que montaron un movimiento católico hace 5 años ya dentro de la prisión, con lo cual son mea pilas, con perdón, pero hemos de respetar la fe de todos.
0: Son de la corda, no son críticas.
1: Absolutamente seleccionado, filtrado y demás. O sea, por un lado tiene esto del Papa abierto, el Papa popular y demás, este caso no es así. Y muchas más cosas que podríamos comentar
0: que
1: quedaron
0: como
1: fleco de alguien que es un continuista, pero no de Francisco.
0: Bueno, nos quedan 2 minuts. Només ens acomiadem una cançó a l'entrada d'una cançó dels Pets que dedicada, es diu Corbus, i era un capellà, un mossèn Pere Llagostera, rector de Constantí, del poble dels Pets, en què era un abusador, i ell li va dedicar una cançó i amb molt sentida, que va ser premiada fins i tot. Escoltem amb aquest Corbus l'acomiad del programa, us esperem la setmana que ve, que és el darrer, no falteu, sigueu feliços, mengeu anissos i bona nit.
1: Fins la propera setmana.
0: Fins la propera setmana.
2: Bona nit a tots i a totes.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que unix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
2: Molt bona vesprada a totes i tots. Quina alegria saludar-vos una setmana més en aquesta sintonia de la Ràdio Pública de Pego. Benvinguts al capítol número 26 d'aquesta sisena temporada d'Entre Nosaltres. Vos saluda Xavi Aparici i des del control tècnic, el nostre tècnic de so, Vicent Morera. Avui m'agradaria que parlàrem de la importància dels espais propis, d'aixos llocs on no cal portar màscara ni complir amb cap guió preestablit. Massa sovint mirem la joventut de reull, amb una barreja de distància i perjudicis, oblidant que créixer és un procés ple de preguntes, de recerca d'identitat i de necessitat de refugi. S'equivoquen els que pensen que acompanyar els joves és dir-los constantment cap on han de caminar. Es tracta més bé d'estar a prop, d'escoltar el que els batega dins l'ànima i d'oferir-los un port segur on poder simplement estar. Perquè el futur d'un poble no es dissenya als despatxos, es construeix dia a dia, oferint espais de confiança on les noves generacions se senten escoltades, respectades i lliures.

Viu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.

0: I per parlar de joves i d'acompanyament real i d'espais de vida al nostre poble, avui seu a la nostra taula una dona que és pura vibració, dinamisme i compromís. Una d'aquestes persones menudes en estatura, però gegants en energia positiva. D'aquestes que tenen el do de voler canviar les coses des de la proximitat. Ella és la veu, el cor i l'impuls que hi ha darrere de les polítiques de joventut del nostre municipi. La persona que es desviu perquè l'InfoJove siga un punt de trobada divers, saludable i ple d'oportunitats. Parlem de Maido Moreno. Bona vesprada i benvinguda a Entre Nosaltres. Maido, com bateguen les teves emocions avui en obrir l'InfoJove a Ràdio Pego al 107.8 de la FM?
1: Hola, Xavi, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Tu saps que jo sóc animal de ràdio. Aleshores, avui bateguen amb moltíssima emoció. Perquè, a més, com m'has presentat l'escaleta, les quatre idees de les cosetes que et feia gust que parlaren, doncs m'he emocionat molt, perquè m'has fet una presentació molt bonica, perquè has empatitzat moltíssim, tant amb mi com a persona com amb la feina que jo faig, i les emocions que avui tinc obrint el centre en companyia teua, pues, són molt boniques.
0: Maido, per a qui encara no et conega o vull saber més de tu, com es defineix aquesta personeta inquieta, nervioseta i plena d'energia positiva que es posa al capdavant del Servei de Joventut de Pego?
1: Pues si ja ho has dit tot tu. A veure, els que no em veuen pues no ho saben, però sí que és de veres que és el detall a menuda, però un nervi. Aleshores, jo penso que aquesta energia que forma part meua és important que jo la puga transmetre a totes aquelles personetes que s'acosten a mi des del Servei d'Informació Juvenil, que no és sols un servei d'informació, que ara després veurem tot el que suposa l'InfoJove. Jo soc vergerera i serà perquè estem a prop, però en arribar a Pego em vaig sentir com a casa i estic molt contenta de poder desenvolupar la meva feina amb els vostres joves.
0: Moltes vegades es confonen els temes, però quina és, des del punt de vista humà, la teua tasca real des de l'InfoJove en el dia a dia dels nostres adolescents i joves?
1: Buah, t'ho dic tot, no acabarem, eh? Doncs pues hem de fer moltes coses, però a mi m'agrada sobretot parlar de tres àmbits d'intervenció que són centrals. InfoJove, ho diu el nom, és un punt d'informació, informació presencial i ara també informació digital, perquè han arribat les noves tecnologies per a quedar-se i són moltes les plataformes i els camins, les vies que troben els joves per a posar-se en contacte amb nosaltres. És a dir, a 20 anys, si haguem disposat d'aquest servei, probablement tots els joves que necessitaren informació sobre vull fer un voluntariat, vull anar-me'n a estudiar fora, vull buscar feina, guai, no vull fer res perquè no m'han agafat en la titulació que jo volia i no sé ben bé com plenar el temps lliure del que disposa. Doncs totes les coses que podíem haver respost les tindríem que respondre presencialment i passaríem probablement més joves per la porta a preguntar. Ara són molts els que directament envien un missatge directe per WhatsApp, perquè tot el món ja té el número de telèfon, a través de l'Instagram. Aleshores, informar és part de la nostra feina clau, facilitar al jovent informació de qualitat vinculada a aquelles coses que els interessen, que es generen d'ahir o que en un moment donat formen part de les seues necessitats. D'altra banda, com saps, nosaltres disposem d'un centre que és un centre d'estada. És a dir, tu pots vindre a informar-te o pots vindre simplement a estar. A estar i fer què? Doncs des de jugar tenim, tu veus des d'aquí, tota una prestatgeria plena de jocs, jocs de taula, de característiques molt diferents. També tenim algun llibre que s'agafa menys, però s'agafa. Tenim manualitats per a utilitzar-les de forma autònoma i lliure. I tenim els jocs referents, que són el futbolí, el ping-pong. I tenim simplement taules, cadires i dos orelles. I això per a mi és el més important. Vaig a fer un xocotet parèntesi per acabar amb el tema del que suposa el centre. Fem moltes dinàmiques, moltes activitats dins del centre i fora del centre. Ara a l'estiu anirem a Aqualàndia perquè els joves volen anar. Fa un parell de mesos estigueren en la Champ Yard de València perquè també ens ho varen demanar. És a dir, que si tenen ganes de fer coses i nosaltres podem, programem atenent el que ens demanen. És a dir, dinamitzem. També treballem molt la formació mitjançant l'oci educatiu estructurat o complementant el currículum del sistema educatiu. Per això anem molt als col·les, però sobretot a l'institut, que és el punt clau on tenim bona part del nostre públic de referència. Els nostres joves estan allí, és el target més gran del que disposem, i allí fem formació complementària en matèria de sexualitat. Avui, per exemple, des d'un rato tenim aquí també un taller de sexualitat. De què més? D'emprenedoria, d'empoderament, moltes coses. I me'n vaig ja a l'última part que més m'agrada de la nostra feina, i t'ho dic només amb una línia perquè si vols després en parlem més, i és l'acompanyament. Bona part de la meva feina és una feina que no es veu, però és tal volta la més important i la més enriquidora. Jo vinc, sec i pare l'orella. És a dir, tenen joves, t'expliquen coses, de vegades perquè tenen la necessitat de mirar, de vegades simplement perquè volen parlar, però ja has d'estar atenta i pendent a tot allò que m'expliquen, perquè moltes vegades, quan de manera informal estem jugant a un joc, apareixen comentaris, apareixen realment situacions, si s'obrin melons, que dius, bueno, i ara, a aquesta personeta que faig, com l'ajudo?
0: Clar, a part d'orientar-los i de dinamitzar, diguem que també eres, fas funció de com una segona mare.
1: Bueno, a veure, això de segon mare no ho digues molt fort, perquè jo ja tinc xiquets i s'encaden molt amb mi, saps? Quan arribo a casa i de vegades ho feia tota, sobretot al principi, quan arribava i deia, vull els meus xiquets de Bego, i els meus fills, em diuen, que no són xiquets teus. Jo, i té raó, però a veure, això va en el caràcter de cadascú. Jo li poso molt d'amor, molta passió, i sóc molt, no sé com dir-ho en valencià, gallina clueca. Aleshores, sóc acollidora, però va pel caràcter, i sí que és de veres que hi ha xiquets que t'agafen molta, molta, molta, molta confiança. I bueno, no busquen en mi una mare, simplement busquen una persona que sigui un referent, que els escolte, que s'escolte sense criticar, sense interrompre'ls, sense jutjar-los, sense donar-los consells si no te'l demanen. Això és més bé el que busquem.
0: Dius amb molta convicció que l'infojove no és un simple aparcador d'adolescents i només una oficina on arreplegar un fullet i anar-se'n. Què és exactament aquest espai viu en el que estem realitzant aquesta entrevista per al nostre poble?
1: Pues és, com tu acabes de dir, meravellosament bé, un espai viu on es pot fer absolutament de tot i es pot parlar de tot. És un espai de convivència. A mi el que més m'agrada és veure que aquí venen xiquets de perfil, dic xiquets, val? Però són joves, de característiques i perfils molt, molt, molt diferents, tant per l'edat, perquè poden vindre més menuts, en teoria 11, 12 anys, però de vegades baixem un poc del llistó per les necessitats, no? Perquè demanen, perquè volen estar fins als 30. Imagina't quins trams d'edat tan diferents i quines diferències tan abismals hi ha entre joves de 11 o 12 anys i joves de 20, de 25. Ells necessiten coses diferents i jo dec d'estar pendent d'atendre aquestes necessitats distintes. Aleshores, ells quan venen aquí, el que venen és a estar i a fer, a conviure. I m'agrada sobretot aquesta idea d'absoluta convivència entre gent, uns que són nadius del poble de tota la vida, amb antecedents històrics aquí, altres que són migrants, altres que pertanyen a ètnies diferents, per bé que estan també molt, molt consolidades en el nostre poble. La llastimeta és que saps que observo que moltes vegades quan ixen d'aquí tornen a anar els que responen a un perfil amb els seus, els que responen a un altre amb els seus, i així el bon rotllo continua moltes vegades fora, però aquest agermanament i així compartir coses sense mirar si eres més gran o més menut és algo molt especial que aquí pues, s'ha anat aconseguit amb el temps i ara sorgís. Ho saps?
0: En una societat on sembla que tot hagi d'estar ultraprogramat i cronometrat, per què defenses amb tanta força que el simple fet que els joves vinguin a l'InfoJove simplement a estar ja té un valor terapèutic i social incalculable?
1: Clar, tu pensa que per què van els joves a l'institut? Perquè volen? Sí, però si pogueren es quedarien dormint a casa. Probablement. Aleshores van perquè cal anar. Perquè van a bona part de les seves extraescolars? Probablement perquè els agraden, perquè els agrada molt ballar, el teatre, el rocòdrom o el futbol o el bàsquet. Van perquè volen i moltes vegades van perquè els pares tenim la convicció que cal plenar el seu temps, que està molt bé, jo també ho crec, que quantes més coses fas, millor organitzes el teu temps i més l'aprofites. Si entres en la dinàmica de no fer res, aleshores et deixes portar i acabes fent menys que res. Els joves venen aquí perquè volen. Ningú els diu que han de vindre. I venen i s'organitzen i es creen com dinàmiques de... Ui, ara estan fent una activitat, que rotllo fer pintar tasses, cosa que a un grup molt nombrós els encanta. Altres no, altres són usuaris, hi ha perfils d'usuaris distints. I intentaré explicar-te-ho. N'hi ha joves que venen a estar simplement perquè estan a gust, va? Perquè senten ja que és un espai propi, i venen, juguen al ping-pong o agafen un got d'aigua i xerren entre ells o juguen amb mi, si estan sols, els amics estan tal volta, pues, voltant pel poble, no? I mira, fins que no arriben les meves amigues, venia a jugar amb tu al Connecta o venia a jugar a tu amb algun altre joc. Pues, juguem, clar que sí. En el moment que hi ha una activitat, com per exemple esta de les tasses, que tia, per posar-te un exemple, tal volta aquells que venen a no fer res, no ens ve de gust per l'activitat. Aleshores, marxem de forma espontània, no, no cal dir-lo res. Ah, teniu una activitat? Doncs marxem. Això sí, si tenim una activitat de cuina, tortete, rollitos, creps o el que siga, aquí s'apunta el que està inscrit, el que no està inscrit i criden els amics. Aleshores, lo xulo és això. I veure com ells són els que decideixen com gestionen el seu temps i venen i et demanen coses. A mi el que més m'agrada és que en el pas del temps no he sigut jo la que ha començat a cridar o a tocar portes. Lògicament, quan vaig arribar, tenia que familiaritzar-me amb tot l'entramat social jove i no jove del nostre poble. I jo crec que no em vaig deixar a ninguna associació. Si me la vaig deixar, per favor, que posen en contacte amb mi. Que jo vaig intentar que no. Ara, el xulo és que la gent ve. Venen col·lectius d'associacions i venen joves que de sobte venen... Jo recordo fa uns anys em va fer moltíssima il·lusió quan va vindre un jove i em diu: Mairo, volem fer un campionat de futbol sala, perquè el futbol sala, ara com ara, s'ha perdut al poble, no tenim possibilitat de crear equip perquè són pocs, però en vacances ens reunim molta gent perquè també venen amics de fora. Tu ens ajudaries a fer un campionat? Clar que sí, l'hem fet 3 anys, a guany han crescut i diuen que, bueno, que estan més dispersos, que hi ha gent que ja està estudiant de fet a un altre lloc. Que guanya no el volen fer, no passa res, però durant 3 anys ells eren els que organitzaven, els que feien els equips, les publicacions, mai d'això, mai d'allò. Jo, feliç, l'altre dia d'un xiquet, mai d'un xicotet, podríem fer un taller de cartes d'en Pokémon? Tu vols? Tu tens un grup, saps? Lo xulo és quan són ells que ja entenen que els pots ajudar, que pots arribar on ells no tenen els recursos suficients com per arribar, que pot ser una ferramenta facilitadora. I jo el que vull que és ser aquesta ferramenta.
0: És precisament, tu comentaves, no?, en aquests moments informals, jugant al futbolín que tenim així darrere, o al ping-pong que està fora, o fent un taller de polseres, on s'obrin les converses de veritat. Es guanya així la confiança de que comença a descobrir el món?
1: Claro, tu com et guanyes la confiança dels teus amics? Quan estàs tranquil·lament, tens una Coca-Cola, preguntant alguna cosa, en el dia a dia, en este corre-corre, en aquestes presses que ens ho porta tot, que volem fer mil coses, els grans i els menuts. Tots entrem dins d'aquesta dinàmica de nervis, d'estar sempre mirant el rellotge, de a veure què és d'aquí. En el moment de relax, és quan tu eres tu. En el moment en què estàs simplement no fent res, encara que no estem acostumats a no fer res, i això és algo que jo els explico molt quan venen per aquí, i ells dic: oh, i si mirem les musaranyes un rato? I em miren com una loca i em diuen: però per què? Perquè no sabeu avorrir-vos, i és important avorrir-se per a pensar, per a reflexionar, per aquella idea que va rondant-te pel cap, que s'assente i que es convertisca en una idea que materialitzarà. Aleshores, moltes, però moltíssimes vegades, mira, els joves els tenim mal acostumats a que vinguin i ens rodegen en la taula de treball que nosaltres tenim. Mira que tenen taules, cadires, no? Pues tenen que estar tots damunt ara que fa calor. Chico, aire, pues no. Volen estar amb tu. Igual, jo estic acabant una feina, s'agafen un full o em diuen: trau-me, els encanta pintar. Però de totes les edats, que quan venia un xaval de 24 anys i a mi em dia: em traus un dibuix i el pinte? Jo diria: en sèrio? Però no, no, no, és que ens relaxa molt i jo ara ja també li he agafat l'afició i ja s'hi pinte tots. Aleshores, és en aquest moment que està, pues, ell o ella pintant, i jo pintant, i jo li pregunto: com t'ha anat el dia? I ell: com t'ha anat a tu? I vols aigua fresqueta? I val. Pues saps què m'ha passat? I quan dius el saps què m'ha passat, jo dic, ui, ja no cal que et concentres tant mai en el que estàs fent i escolta. I ahí és quan neixen les coses.
0: De camins que es creuen, de la recerca constant de la nostra identitat i de somnis que es van teixint a poc, quasi com un fill que veus créixer i que es transforma, escoltarem una joia de la història de la música que ens convida a viatjar cap a eixe espai on sentim que pertanyem. Escoltarem a Audrey Hepburn amb la mítica Moon River i tornem amb la nostra protagonista d'avui, Maido Moreno.

0: Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
1: Continuem en Entre nosaltres, parlant amb la tècnica d'InfoJove, Maido Moreno. Maido, un dels trets que més destaques de l'InfoJove és la seva increïble diversitat. Com conviuen sota un mateix sostre? Tu ho has anat explicant abans, no? Joves des d'entre 11 anys amb joves de 20, perfils tan diferents, realitats familiars diverses o joves de famílies migrants. Com es gestiona aquesta riquesa juvenil?
2: És que el món és ric, és plural, és intercultural i és divers. Ho és el nostre poble i si no ho fora l'InfoJove jo tindria un problema perquè no estic reflectint la realitat i la realitat del poble no estaria present en el centre. Aleshores passa tot el contrari i a mi em satisfà. Mira, d'aquí un ratet comença una de les nostres extrajoves que es farà en una de les aules de l'espai veïnal, que he dit que estem en un lloc estratègic fantàstic perquè estem envoltat de gent meravellosa, moltíssimes associacions amb les que col·laborem i a mi em ve molt bé estar on estic. Aleshores, com he dit, per exemple, avui, en un ratet tenim el taller de ganxet i boixet, que estan les boixeteres del poble, que al final acaben fent de tot, que fan també punt i fan llana i fan moltes més coses. Bé, doncs els xicons i xicones, si van bé de temps, abans de pujar, passaran per aquí. I si no, en acabar. I si no tenen res millor que fer, ja estan aquí fresquets i els agrada el comboi que tenim, trauran el fil i les agulles i seguiran xerrant i en contaran coses aquí. Doncs una part són gent del poble i hi ha una part important de xiquets que s'han unit a aquesta pràctica que són àrabs. Fantàstic. Doncs elles majoritàriament són xiques, estan aquí i en un ratet arribarà un grup de xicons probablement que són gitanos i que els encanta el futbol i alguns i els altres jugar amb l'ordinador. I estaran aquí i també. Probablement passen algunes xicones del CLIA a saludar-me avui abans d'anar-se'n a música o a anglès o alguna activitat i em preguntaran si ja tinc clara quina és l'activitat amb la que vull tancar els encontres del CLIA d'enguany i si tenen temps es quedaran un ratet a jugar alguna cosa o em diran quin és el taller que tinc preparat per a este mes. I de si, és a dir, aquí van entrant, van eixint. Ells miren, si estan a gust, també hi ha xiquets que han tingut situacions no conflictives, sinó que a veure, hi ha hagut usuaris que, per exemple, jo sé que han deixat de vindre en algun moment perquè no s'han sentit còmodes davant d'afrontar aquesta diversitat. Normalment són perfils molt específics, encara que m'estic molt peculiars, i són xiquets que acaben aïllant-se. I jo quan els dec intento recuperar-los i dir-los que és un espai segur on poden estar tranquils. I al final, bueno, pues acaben entenent-ho d'aquesta manera. I és molt divers. Nosaltres vam començar en l'institut un projecte amb l'Aula UECO per fomentar precisament la seva integració, perquè són joves que moltes vegades viuen una mica més aïllats que altres joves i van descobrir aquí un espai d'integració, bueno, significatiu. Aleshores, a mi em complau molt veure que ells venen, que són sempre tremendament ben rebuts i que igual els ve de gust fer alguna activitat i la fan, igual els ve de gust, pues, hi ha un joves en el ping-pong, puc jugar amb vosaltres? I se'n van a jugar. És a dir, tenim que confiar més en la seva capacitat d'autogestió i autorregulació. I això fa que s'aconseguisca l'equilibri, la convivència. Això no lleva que potser ve alguna vegada un xiquet i s'emparta un calbot perquè tropeça amb uno que està de mala gaita avui, però aquest xiquet també té que aprendre que en el món algun calbot t'emportes i tens que saber-ho gestionar. Però aquí està també la gallina clueca, que serà sols un calbot, perquè a la que jo torno a veure una massa ja estic dreta davant de la taula.
1: Hi ha una idea antiga, un cert estigma, que diu que els centres juvenils són només per a joves conflictius o no tenen un altre lloc on anar. Com és trencar aquest perjudici des d'un espai que reivindiques com a sa, segur i absolutament lliure de fum, que això és important?
2: Molt important. Vale, a veure, jo no vaig a llevar-te la raó, entre altres coses, perquè crec que els espais són per a qui els necessita. És a dir, mira, una tonteria, eh? Nosaltres fem fotocòpies, no, a veure, no, si m'esteu escoltant, no vinc tots a demanar-me fotocòpies, que no som una fotocopisteria, no, però Hi ha xiquets que, bueno, pues tenen que fer una tasca per al col·le i als pares no els va molt bé estar cada dos per tres pues gastant diners. Aleshores nosaltres tenim el nostre, la nostra maquineta, no? Sols en blanc i negre, però si ens envien una tasca o el capítol d'un llibre o alguna cosa generalment vinculada a l'àmbit acadèmic, no tenim ningú problema en fer-los la fotocòpia. Inclús de vegades s'han assegut al nostre costat i si no teníem feina ens han dit, ens pots explicar això? I pues, també, clar que sí. En algun moment que inclús hem tingut aula d'estudi per acompanyar en matèria de formació. Com trencar aquest estigma o aquest prejudici que hi ha? I jo crec que no necessàriament l'hem de trencar. És a dir, en l'exemple que posava jo el que volia explicar és que aquí ve a qui li fa falta. Val? Venen xiquets que no tenen, alguns no tenen mare, alguns no tenen ni pare ni mare, i igual venen de fora i no tenen tampoc família i necessiten un poc de seguretat i un poc d'estabilitat. Venen xiquets que acaben de ser expulsats de l'institut, val? I el primer que et diuen, ui, quan t'aixeco, ui, com va? Pues m'han tornat a expulsar. Vaja, home, què has fet? Has netejat els cristals? No, no? No. Aleshores, la gent més vulnerable acostuma a ser o a respondre a perfils més disruptius, més conflictius, perquè té problemes, val? Perquè té un trencament que reflecteix a nivell social amb baralla interna que després es converteix en baralla externa. I si necessiten un refugi, pocs més en trobaran. Val? Aleshores, és normal. És normal que vinguin aquí. I sí que és de veres, este centre ja funcionava quan jo vaig arribar fa 6 anys a una altra dimensió, perquè estava començant, també es va pillar la pandèmia, però ja estàvem posats els ciments, no? La cimentació, i era una molt bona cimentació. He de dir, però jo recordo que a les poques setmanes d'estar aquí, trobar una persona coneguda, es va sorprendre que jo, que venia de la universitat i del món de la premsa i que havia fet, bueno, que tenia una altra trajectòria, no? Com que li sabia a poc que vinguera a un espai on sols venien xiquets estigmatitzats. I jo li vaig dir, però és que estàs molt equivocada. I este és un públic al que jo no vull renunciar, perquè si algú necessita ajuda són ells, però que vinguin ells i elles no significa que altres no puguen vindre, i això s'ha anat demostrant, s'ha anat evidenciant i s'ha anat obrint. Els usuaris són molts, els nostres seguidors a les xarxes són molts. Els que alguns, com et deia abans, venen a jugar, però no se'n vindrien amb tu a Qualandia mai en la vida. I altres estan en un grup de participació captiu, com pugui ser el GAF, el CRIA o els corresponsals, però no ens ve de gust vindre cada dia perquè són gent molt activa, que té moltes coses, moltes altres coses a fer. És a dir, cada jove busca com el pots ajudar.
1: I també, diguem que gestiones un poc, no? Els quintos, gestes un poc darrere de la...
2: Que sóc el Julivert.
1: Sí.
2: A veure, mira, no és que jo siga el Julivert, també m'agrada, va i va en el meu caràcter. És sobretot que joventut no és una illa i no té sentit per ser. Aleshores, tu poses joventut allà soles i què fem? Què fem si no fem esport? Doncs m'hauré de coordinar amb els companys d'esports. Què fem si no fem cultura? Doncs m'hauré de coordinar amb la gent de cultura. Què fem si no fem festes? Val? Perquè joves, sobretot, què volen?
1: Festa.
2: Pues volen hosti, volen festa i volen que ens proporcionem espais, ferramentes i elements per a que ells desenvolupen el seu temps d'oci. Aleshores, a mi em va sobtar un poc que quan arriba l'estiu, una de les coses que més a gust fan els joves és disfrutar de les festes populars. I en la majoria dels pobles del nostre voltant es trobem amb la figura de les quintaes. Durant molts anys no em va haver en peu, ja em va sorprendre, per això vaig intentar fer tot el possible per recuperar-ho. Però amb un èxit increïble, perquè el primer any, bueno, anem a llançar-ho amb la persona que era en aquell moment la regidora de festes, i resulta que de repent 15 quintades diuen que sí, que tinguin ganes, i això ens serveix un poc per a donar-li protagonisme a la gent més jove, encara que quintades de totes les edats, però els protagonistes és que venen agafats de la mà de la regidora de joventut i meua, són els quintos d'enguany, i fem tota la festa al voltant del que ells volen. Que la gincana que vam implantar ens agrada, la mantenim. Els d'enguany tenien tràfic, tràfic, tràfic, i això a mi, bueno, pues em fa gran. Aleshores, voleu fer? Vos acompanyem. Què voleu fer? Més festa. I si fem els garitos? Vinga, va, doncs ja tenim 6 col·lectius que volen garitos. I si ja que tenim garitos fem la festa més gran? Jo sé que traureu la pell, eh? Pues 2 dies, i la regidora, que és un amor, i que a més este any coincidís que és la regidora de festes i de joventut, pues no s'ha patit a res que no. Pues 2 dies de festes, aleshores tens que estar simplement on brolla un poc de... Jo plante, val? Jo vinc aquí de jardinera, jo vaig tirant les llavoretes i pues, la meitat es moren. Però si n'hi una en esports o n'hi una en cultura o en festes o en educació, en el departament que siga, en l'àmbit que siga, doncs ahir és on té sentit atendre la joventut en funció pues, d'aixer camp que genera el seu interès. Perquè a la joventut, per què?
1: És com ajudeu a aquesta gent de 18-20 anys a l'hora de buscar beques, orientar-los cap a les formacions professionals o com has parlat al principi, d'emprendre un negoci.
2: Clar, mira, una cosa que m'agrada molt que tu has ressenyat molt encertadament és que moltes vegades els joves pensen que quan arriben als 18 anys tenen cotxe, se'n van a la universitat, que ja són grans, independents, i se'n recorden de tu quan tenen realment una necessitat. Quan diuen, ai, que aquest estiu voldria treballar, i jo, pues, venen i els amb el creama, els parle de recursos que tenim en el poble i també jo puc ser facilitadora si en un moment donat volen que ens ajudem a fer el currículum, doncs també ens podem ajudar, col·laborem amb el creama com a centre facilitador del Servei de Garantia Juvenil, els expliquem en què consisteix i quins avantatges poden obtenir per estar inscrits. Ens fem el carnet jove de l'IVAJ perquè saps que nosaltres depenem directament de l'Institut Valencià de la Joventut. Aleshores, desenvolupem molts programes ja implantats des de l'IVAJ i una de les coses que està molt bé i que em veu donant aquest caràcter propi al carnet jove són els nostres corresponsals, els que van a les classes de quart de l'ESO, perquè és a partir dels 14 anys que te'l pots expedir, a explicar-los en què consistís. Són ells els que en fan les campanyes publicitàries, els que van a la ràdio a gravar les cunyes, els que van als comerços del poble, perquè hem tingut, també ho he de dir, la iniciativa de moure'ns, acompanyats de la mà per l'Associació de Comerciants, visitar els establiments del poble, i ara com ara ja són 10 les tendes que han dit que volen ajudar els joves que estan adherits al programa del carnet jove, que ofereixen als joves un 10% de descompte en les teves compres. Aleshores, això, bueno, pues, jo penso que està molt bé.
1: Per a tu, acompanyar no significa dir-los què han de fer, sinó estar present, respectar el seu procés. Com s'aprèn a escoltar un jove sense jutjar-lo, especialment en temàtiques tan sensibles com la salut emocional, la diversitat de gènere o la sexualitat, que, com deies abans, treballeu cada mes?
2: Buah, això és un aprenentatge personal, val? Que després el portes a cada faceta de la teua vida. Nosaltres rebem moltíssima formació. Tant l'IVAJ com altres organismes ens en proporcionen molta. I això he de dir que rara és la setmana que no estigui en un curset, perquè no puc saber de tot, però jo tinc moltes necessitats per tindre ferramentes amb les que lidiar amb determinades coses. Aleshores, la formació és probablement una de les coses més importants. Però aprendre a escoltar, uno aprèn simplement amb voluntat, amb fer un exercici introspectiu del que suposa escoltar de forma activa i efectiva, de forma compromesa. I ho aplique a tot. És que hi ha coses que em passen en el dia a dia. Jo tinc encara una xiqueta xocoteta que té 9 anys. He après gràcies a ella que quan arriba a casa el mòbil es queda en l'habitació carregant, o si està carregant damunt la tauleta de nit, però no està a prop meu. Perquè a mi, en contacte amb gent de la feina, de dia i de nit, que m'he tingut que llevar les notificacions. I clar, moltes vegades arriba tard, la meva filla vol que estigui un rato en ella, ja els dic, jo també vull convertir-me en la meva família. I era allò del sonsonete típic de mami, que estàs amb mi, no cal que contestes ara. Qui és? És el tio? És la tia? No, és de la feina. I de la feina ara, i dona, si m'escriuen ara, i tenen raó. Vull dir, hem d'aprendre a compartimentar. I això jo també m'ho porto aquí, perquè moltes vegades em passava, sobretot quan estava amb la meva companya, ara saps que estic a soles, però quan estava amb la meva companya, moltes vegades aprofitàvem el temps que estàvem juntes aquí, encara que estiguera obert, pues perquè te recordaves de, ai, saps que este matí no hem acabat de tancar? Vols que revisem este cartell? Vols que preparem l'activitat? I tens els joves davant, dient-te, juguem, com la meva filla. Igual, juguem i jo. Espera un moment que acabés. Espera un segon que acabi això. Espera. No. Jo he après amb el temps que en el moment que entra algú per la porta, jo baixi la pantalla del mòbil, deixi el mòbil i estic pendent. Igual és algú que no necessita res meu. Aleshores, si se'n va, s'assenta, em saluda i ja està. Vols algo? No. Ara, estic aquí. Nada, jo seguís. Però si no, jo tinc que concentrar la meva atenció en allò que necessita aquesta persona i això és un aprenentatge constant, no interrompre'ls, no juzgar-los, i que ells siguin conscients de tot aquest procés. I jo moltes vegades, quan se'n van, els dic: estàs millor? Estàs tranquil? Necessites alguna cosa més?
1: Quina és la teua major satisfacció quan veus que un d'aquests joves canvia la seva actitud o troba el seu propi lloc gràcies a haver entrat per la porta del centre?
2: Ui, hi ha situacions molt, molt xules que generalment comencen molt tristes o molt allò que diem abans de Mare Déu, quin meló, aquell obri idioma, i que després evolucionen, no sempre evolucionen com jo voldria, però és que no tenen que evolucionar com m'agradaria a mi o com penso que seria el camí lògic, no?, de la seva evolució. Jo m'he trobat amb algun jove, per exemple, abans, que li vaig, ens convidava a participar en un programa que es diu Jove Oportunitat, per aconseguir que joves que s'han desvinculat del sistema educatiu tornin a ell. Generalment són perfils complicats, disruptius, absentistes, que en quan complixen els 16 anys se'n volen anar a casa, i moltes vegades les famílies tampoc els acompanyen massa. Val, dic abans i ara no l'estem podent dur a terme perquè han augmentat el mínim de joves inscrits. Clar, aconseguir en el poble 15 joves és molt complicat, però un poble també no com veu. Nosaltres ho intentem cada any, però jo recordo un any que vam aconseguir un grup de 10 personetes. Estic pensant en una persona, però no vull donar moltes pistes perquè suposo que molts la conegueu. El cas és que esta personeta va vindre a fer el joc. Van tindre l'oportunitat de tindre una psicopedagoga oferida per l'IBATS, fantàstica, que va empatitzar moltíssim, que va aconseguir que es presentaren a les proves de formació professional, que no ho va aconseguir. Bueno, i després va tirar per un altre lloc. Però jo recordo que era una persona molt descuidada en la higiene, en els hàbits alimentaris. Bueno, no va acabar el programa, però uns mesos mantenim el contacte, val? És una persona que de tant en tant passa per aquí, simplement a xerrar. I em va dir: Maido, jo no m'he sentit tan a gust mai com amb la persona que estava al front d'este projecte del joc. Ha sigut com una autèntica mare per a mi. M'ha descobert aspectes molt significatius i amb aquesta persona no ha pogut seguir el contacte, bé, no, perquè el programa es va acabar, però a mi sí. Val? Aleshores, portava molt de temps sense veure a este jove, i fa uns mesos va dir-me i es diu: oh, però que guapo em veig! Però què ha canviat? I em diu: ha perdut 20 quilos. I això? No, me n'he adonat que tot allò que vosaltres m'explicava, i jo diria mai el que eres, i l'altre que pesa és, pues que té raó, aleshores m'he llevat la Coca-Cola, el xocolata, el que ell em diria, s'he perdut un que jo si estava guapíssim, i tot això ho has fet perquè tu t'has donat compte tu soles? Van, doncs, ai. I moltes vegades tu saps què suposa que vinguen, que no n'han vingut ni un ni dos, pares, i que diguen: necessite que m'ajudes a que el meu fill o la meva filla tinc amics. Buah, pues jo intentaré acompanyar-te a tu i acompanyar-lo a ell o a ella, però clar, no hi ha un manual de com fer amics, que sí que hi haurà, no és aplicable a tots. O que vinga un jove amb diversitat funcional, amb sa mare, que em diga: podríem celebrar d'ací el seu aniversari? És que aquí no celebrem aniversaris. Però et sabria mal que ja com esta persona ve el dia del seu aniversari, és que si no, no, només el pot celebrar en abuelos, i també estaria bé que alguna volta et celebrara amb el jove. I van portar la coca, i a tots els joves que estaven aquí van menjar coca, es van asseure, li van cantar l'aniversari feliç, van estar molt dinàmics, esta personeta se'n va anar tan feliç, i jo en el cor, com ho vull.
1: Parleu, o parlàvem abans, de la participació juvenil. No voleu simples usuaris passius. Quina és la labor que fan aquests corresponsals juvenils que fan de pont entre les necessitats de l'institut i del propi centre?
2: La figura del corresponsal és una figura que ja havia institucionalitzat l'IBATS, que ens la va presentar quan arribes a esta feina i fan aquestes formacions inicials, t'animen a que busquem col·laboradors joves. I la veritat és que jo al principi em vaig agobiar un poc, però és fantàstic i està molt encertat. Perquè encara que jo tinc molta tasca administrativa i d'ordinador, no?, que dic jo mai he volgut deixar de banda el centre i tot i quan hem tingut dinamitzador, no he deixat de vindre almenys dos després, perquè si jo desconnecte, si ja no soc persona de referència, si ja no me sent escoltar, si ja no venen a contar-me coses, com vaig a programar per a ells? Com vaig a saber realment què volen, què es fa falta o què està de moda enguany, perquè el que vaig fer l'any passat, els d'enguany, no els fa vaig. Però això no ho puc fer jo sola, ni encara que siguem dos, ni tres, ni deu persones aquí. I a més, tampoc és convenient que ho fem, perquè, vulguem o no, tenim un sesgo, i és que som adults. I eixa mirada d'un centrista és una mirada que ens posa matisos i que ens impedeix realment arribar on tenim que arribar. Aleshores, necessitem orelles i ulls que siguin joves. I això són els nostres corresponsals. Tenen 14 anys, acaben quan deixen el seu centre, perquè si ja no són usuaris de l'institut, difícilment poden ser corretja de transmissió. Som, per una banda, informadors, informadors clau. Per això són ells els que graven cunyes i se sent la seva veu, i no la teua ni la meua. Per això són ells els que jo els dic, veniu a posar cartells, que moltes vegades els tinc que posar jo o qui estigui aquí, però moltes vegades els dic, veniu i mireu, perquè nosaltres tant en el Col·le Sant Antoni, que també té secundària, com en l'institut, tenim uns panells informatius de l'InfoJove. Aleshores, els joves saben que si passen per allí, com si passen per aquí la cera, tenim un panell informatiu de l'InfoJove i tot allò que nosaltres fem directe o indirectament ho exposem allí, perquè les xarxes són importants, però també en continua agradant-los la informació visual. Aleshores, els nostres corresponsals s'encarreguen d'això i s'encarreguen, ens reunim una vegada al mes i jo els faig moltes propostes, moltes, moltíssimes. I de 45 que en faig, neixen 7 o neixen 4, però són les coses que este grup ara ens fa il·lusió. Igual pues no els fa tanta gràcia anar a la ràdio, ens anem menys, però per a mi és important, ja ho saps, i els arrastre. Però igual, per exemple, els vaig proposar als actuals, mireu, voldríeu ajudar-me alguna vegada a dinamitzar el centre? Perquè ara que estic a soles, per exemple, jo no vull deixar de dinamitzar, però clar, a mi no em dona la vida, i jo no sóc capaç de, si tinc 30 tasses, pues jo obric 25 places, però clar, aquí fer una activitat amb gent que entra, que ix, que costa gestionar-ho. I ens ho vaig comentar i em van dir, vale, doncs mireu, sabeu què? Jo no vaig a proposar-vos activitats. Digueu-me vosaltres quines coses s'ho denomenen bé. Ai, doncs jo jugueu volei. Dic, ja, però ni l'infojove no anem a fer un partit de volei. Doncs dic una altra cosa. També vaig a ballar. Ole. I si fem una jazz dance? Súper vam fer una jazz dance. Que bé ens ho vam passar. Uns altres. Pues a mi m'agusta la cocina. Doncs mira que bé. Anem a fer... I volíem fer una cosa súper complicada i després dic, ja teneu, que jo allí tinc un fornet de xixeinau i ja està. Vale, que podem portar alguna coseta a casa. I si fem, pues havia fet una vez tortitas. Mira, t'ho dic en castellà perquè la segona parla de castellà també estic veient en aquests moments. Doncs val, anem a fer tortetes, que ja n'han fet altres vegades, són bones de fer. Venien dels xiquets, que al final vaig dir, bueno, quantes talleristes podríeu vindre? 4, 5? Al final em van vindre 5 o 6, més jo. Van fer, jo què sé, 80, 90 tortetes en hora i mitja, 2 hores. Clar, ens dones protagonisme, participen en trobades, participen en fòrums. Cada vegada que tenim que fer una consulta popular, els primers els que consultem són a ells, perquè són un grup proper, on eixa confiança ja existeix, on eixa proximitat i existís, i ells estan envoltats de gent jove, a dir, el que parlem aquí, el que decidim aquí, ix fora. I quan ja els dic, penseu coses, no els dic, penseu-les vosaltres en el vostre llit aïlladament, no, els dic que cada setmana quan eixiu i vos reuniu amb els vostres companys o companyes, plantegeu-los que volem fer algo d'aquestes característiques, a veure si anem ben encaminats, o la majoria de la gent ja pateix una altra cosa.
1: El grup d'acció feminista, el CLIA, demostren que la mirada crítica i el desig de millorar Pego no comencen als 18 anys. Com responen els menuts quan s'adonen que la seva opinió realment importa per al seu poble?
2: Els menuts tenen una gràcia divina i tenen una cosa meravellosa, que ells no esperen a que tu els escoltes, que ells venen i te ho aboquen. Bon, i això està molt bé. I és una matèria prima que cal aprofitar. Tampoc hem inventat res, els Consells d'Infància i Adolescència ja existien, però nosaltres sols és que ens hem implicat un cop més. I això també està molt bé, perquè com ja et coneixen i et tenen com a referent, no eres una figura aïllada, un tallerista que ve, que ix, que igual no és del poble, que no té tant de contacte, que no coneixen la seva realitat i a la que no poden recórrer, doncs quan recorreixen a mi constantment, perquè és que no n'estic. Aleshores, és fantàstic. A veure, des de mi m'agrada junta i portar les edats, saps? Aleshores, els minuts també em fan goig. I m'ho passo molt bé jugant amb petardos, molt petardos. Hi ha els del CRIA que a partir de 9 anys fins als 12-13, el grup d'ara és un grup nou perquè hem començat en guany i és un grup jove, molt jove. Tenen, doncs això, 10, 11, 12, 12 anys. I és fantàstic perquè és que allò que ens proposes, ets mobiles, és apassionant. Voleu que us pregunte, eh? Voleu que anem un dia a l'Ajuntament i fem de regidors? Ui, mare de santa, tots volien ser la responsable d'Hisenda. Tots. Vaig portar de manera testimonial un xocotet cofre del tresor dels meus fills, de quan juguem amb monedes d'or. Bueno, la que va fer de tresorera estava desvanida, repartint equitativament en funció d'aquelles àrees on pensaven que els joves tenien més necessitat, i van entendre com s'estructura l'organigrama competencial de l'equip de govern, que també està l'oposició, que fa un paper important, s'impliquen moltíssim. Aleshores, a més van dir, sí, i voleu que fem algo que no hem fet encara en Pego, celebrar el dia del xiquet, però quan toca el 20 de novembre, i celebrant-ho fent, bueno, pues, en l'última reunió ja hem decidit com anem, però no t'ho vaig a dir. I en el grup d'acció feminista, igual. Ahí nosaltres, en teoria, no deuríem d'estar tan implicats com ho estem, però clar, esto posar-nos fent a nosaltres és molt complicat, perquè en teoria ho gestionen els professors de l'institut, però es va molt bé que nosaltres estiguem ahí, motivant, arengant, organitzant, planificant, i com que existeixen gaps en molts altres instituts, bueno, pues de forma col·laborativa fan coses, i des d'avui, com que estem en el mes de la diversitat de gènere, i és algo que anem a treballar en diferents accions durant tot el mes, i és algo que ve molt lligat en el treball del grup d'acció feminista, perquè és un grup que treballa no sols el respecte per la diversitat de gènere amb proclames feministes i moltes altres característiques, sinó que la seva premissa clau és la integració i el respecte i la convivència en el seu centre, que és l'institut. Aleshores, aprofitant la conjuntura de la celebració d'este mes i que teníem pendents uns tallers de sexualitat, avui vam per exposar quines coses veuen en el centre, que si s'assenyala encara un xiquet perquè és amanerat, si es desprecia una xiqueta perquè ha fet manifestació pública de la seva sexualitat, i sent moltíssimes coses, i avui amb elles segur que es treballaran coses importants, i jo no estaré, perquè pense que com que van a traure la seva intimitat, si després volen vindre i contar o explicar, però no, o sigui, el punt de trobada és aquí, però es farà en una aula per a respectar aquest espai íntim i personal que es pugui generar.
1: Històries contades amb una veu directa, sense filtres, barrejant aquesta dosi de nostàlgia, de la innocència perduda amb la bellesa de la vida adulta, tal com és des de la seva veritat més nua. Anem a viatjar en el temps musical de la mà de Low Red. Escoltem a The Velvet Underground amb la seva inconfundible Sweet Jane.

0: Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
1: Encarem ja l'últim tram de la nostra conversa d'avui de la mà de Maido Moreno, la tècnica d'InfoJove. Maido, connectant amb aquesta mirada autèntica i sense ornaments de la cançó que acabem d'escoltar, què és el que tu has après personalment dels joves amb els quals comparteixes la teva jornada així al centre?
2: Jo, a veure, aprenc de tot el món, és dels joves aprenc moltíssim. Aprenc que de vegades les persones en general no ens donen el nostre espai, que no respectem l'espai dels demés, que mirem amb una mirada única

0: oportunitats i no preocupes, no, però és que encara que tu siguis gran, tens moltes oportunitats, no preocupes. Posa-li carinyo a allò que estàs fent, posa-li il·lusió a allò que pretens. No deixes de somiar mai encara que es tanqui una porta davant dels teus nassos. T'has fet mal, perquè a tots ens passa, man, a tots ens passa.
1: Hi ha un element clau que has esmentat alguna vegada, la continuïtat de les persones de referència. Perquè en l'àmbit de la joventut, la rotació contínua de personal pot dinamitzar la confiança que tant de temps costa de construir amb un adolescent.
0: Pot dinamitar-la, a que sí? Mira, té tota la raó. A veure, si nosaltres hem dit que hem de ser referents per a ells, model, jo quan ells, per pego que de festa ells poc, però pego de caigua, generalment de caigua, val? Però si algun dia m'ha petit d'una altra cosa, no me la veuré aquí, val? Perquè no puc estar jo explicant als joves que han de portar una vida sana i que no vegin que jo la porto, val? Això no vol dir que un dia tinguin ganes de menjar un tros de xocolata i no me'l menge, val? Però ells també entenen que sóc persona, però de buscar l'equilibri, la sensatesa, la salut, jo penso que necessiten models, models sans i sensats. Necessiten confiança. A veure, tu diposites la teva confiança en qualsevol persona a l'instant 1 o necessita un temps, un procés, una maduració, un sé que vas estar ahí, un sé que em vas escoltar, un sé que d'aquí 3 mesos, pues aquí ha passat moltes vegades que pues, ells són conscients, no? De les coses, no? I venen, que pregunten, i així te li tornes, no? I estaràs, i si se'n va tal persona, i si te'n vas, tu què fem? I pues no res, no res, que el món no s'acaba i aquí ningú és imprescindible. Però clar que és important, perquè si nosaltres estem defensant l'acompanyament, el seguiment, persones que puguen tenir determinats problemes o que no estiguin, però que necessiten algú a la vora, és que quan vas a conèixer-los, és a dir, tu tens que estar i tens que donar-los l'oportunitat. Una altra cosa és que momentània o permanentment ells decidisquen desaparèixer, que això és molt lícit, i són molts d'ells aus migrants, vull dir, una temporada estàs, una temporada tornen, però el que té que estar és tu. I quan fa falta, tenen que saber que tu estàs.
1: Maido, hem arribat al final del nostre temps, però abans de tancar els micròfons, ens agradaria que tu, com a convidada, ens deixes una última paraula o un missatge o una reflexió per a tot el poble, per a aquestes famílies i, sobretot, per a aquests joves que ens estiguen escoltant des de les seves cases o cotxes. A Pego, què els agradaria dir-los?
0: Doncs jo, a mi m'agradaria recordar-los que Pego és un poble amb moltes arestes i amb moltes possibilitats, amb moltes oportunitats, que aquí li pegues una pata a una pedra i ets un artista, val?
1: Maido, ha estat un plaer que m'obrigues les portes de l'InfoJove per a realitzar aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu pel carinyo en el que m'has acompanyat este ratet. He estat molt a gust, molt a gust.
2: Entre nosaltres, històries que connecten.

0: Escoltar avui a Maido Moreno ens fa adonar-nos que apostar per la joventut no és simplement omplir un calendari de tallers o dissenyar campanyes des de la distància. És creure de veritat en el potencial de la nostra gent jove, validar els seus espais i protegir la seva veu. Maido ens ha donat una lliçó de vitalitat, compromís i dignitat professional, recordant-nos que la confiança és un vincle sagrat que requereix temps, presència i molta estabilitat. Una professional vocacional que amb la seva energia contagiosa cuida d'eix info jove com si fos un fill, fent d'ell un punt sa, segur, divers i obert on qualsevol identitat és respectada. El futur de Pego comença en la manera com acollim i escoltem el seu present. Gràcies, Maido, per la teua força, per el teu somriure incombustible i per recordar-nos que acompanyar és caminar al costat, mai per davant. Gràcies a Vicent Morera per cuidar cada freqüència d'aquesta emissió. Recordeu que la setmana us siga el més bonica possible i, sobretot, no deixeu mai, mai que ningú us mude la veu. Fins la setmana que ve. Adeu!
1: Sense 7.8 Radio Pego. You can hear

0: Són les 8 del matí.
1: Comença el magazín matinal de Radio Pego, el programa de la 107.8 que t'ajuda a arrencar el dia amb la millor selecció de temes del record, la música més actual i les notícies i curiositats que marquen la jornada. Però abans, escoltem uns avisos.
2: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
3: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
4: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
5: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas PEDU, agraeix la teva solidaritat.
1: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent, gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
2: Fira i Festes de PEDU 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
3: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
2: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de PEDU.
0: PEDU celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de PEDU. Cinc dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de PEDU.

0: una mujer libre.
1: Sin respeto no és amor. Gobierno de España.
2: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII. Un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigau benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigau al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pego. Ens trobem a divendres, 12 de juny del 2026, són exactament les 8 i quasi 10 minuts. I, per supost, una jornada més, un dia més, rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà al llarg d'aquest matí. Un matí que ens acompanyarà amb música del record fins a arribar a les 11. Per supost, una jornada més, rebeu salutacions cordials de qui et parla. Parla Mapi Domènech. Com cada dia, doncs, tot un plaer. Jo ho tinc tot preparat, tot i est, per arrencar la nostra selecció musical. Espero que tu també ho estigues. Perquè això està a punt de començar. I exactament ens quedem situats a l'any 1955. Ens n'anem a Nova Orleans. Amb Little Richard va gravar el seu Tutti Frutti, una cançó que va canviar la història de la música. En poc més de 2 minuts, aquell crit salvatge i contagiós va donar coneixement i naixement a lo que va ser l'era del rock and roll, desafiant barreres sexuals, racials i sonores. Podríem dir que quedava en aquell entonces inaugurada una nova era de llibertat i rebeldia musical. Nosaltres avui comencem la nostra selecció musical disfrutant d'aquell vell tema. Any 1955, amb la veu de Little Richard i aquest famós Tutti Frutti. Comencem!

Meravellós tema del rock and roll, com havíem presentat amb Little Richard, i disfrutant d'aixe Tutti Frutti. I ens situem ara l'any 1957 amb un fantàstic tema anomenat La Bamba. La cançó doncs parla sobre la necessitat de tindre gràcia, o sigui, estil, habilitat per poder ballar d'aquest tradicional San Jorocho. Així és, el moment per gaudir i escoltar la veu de Richie Valens, un jove cantant del rock and roll que va morir tràgicament amb tan sols 17 anys en un accident aeri. Bueno, nosaltres ens quedem amb un dels seus majors èxits, tema històric com és La Bamba.

0: La vida no és eterna, però la música sí ho és. Sintonitza cada dia la 107.8 de la FM. Sintonitza cada matí el Despertino. I des del nostre Despertino nosaltres seguim rescatant fantàstiques cançons. En aquesta ocasió ens quedem gaudint d'una famosa cantant italiana, doncs, que va obtindre un dels seus grans èxits a finals de la dècada dels 50, principis dels 60, amb el seu fantàstic ritme del pop italià. Escoltem en aquesta ocasió un tema del 59 amb la veu de Mina, Tintarella di Luna.
1: Se un po' paonazze.
0: Podríem dir que algo com un bronzejat de lluna.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer aquest número premiat del cupó de l'11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dijous 11 de juny, va ser el 33.159 de la sèrie El 6. Repetim, el número premiat en el cupó de l'11 en la jornada d'ahir va ser el 3-3-1-5-9 de la sèrie 0-0-6. Sintonitza la teva emissora amb clàssics històrics que et faran vibrar cada matí en la 107.8. I moment ara per recuperar, gaudir d'un clàssic dels anys 50. Un vell tema de The Waves. Nosaltres avui ens quedem escoltant aquest Kiss Wizards That Wine. Petons més dolços que el vi, que en aquesta ocasió doncs arribava l'any 64, interpretat per Ray Conniff.

la veu de Ray Conniff, que avui hem presentat, avui recuperàvem aquest clàssic dels anys 50, Kisses Waiter Than Wine, més petons més dolços que el vi. Seguim amb més bona música, en aquesta ocasió ens quedem situats a l'any 65 amb un clàssic que després de 56 anys, doncs podríem dir que segueix sonant com un tema fresc i amb tota la potència i ràbia en la que va ser gravada. Exactament, ens quedem escoltant avui a la banda The War amb el tema My Generation.

0: un cielo azul, una sombrilla roja, una toalla amarilla, una excursión a una cala, una siesta a la sombra, un cubo y su pala, un bikini al viento, un libro en la playa, un sentir que separa el tiempo. Una pregunta, ¿será esto la felicidad? Comunidad Valenciana, actitud mediterránea.
1: Eso beso, that kiss. Eso beso, your kiss.
2: Petites dosis de música per amenitzar els nostres matins de la 107.8.
1: Whatever it's got a lot.
2: Estàs en el Despertino de Radio Pego.
1: Close like this. Ay, ay, caramba. Oh, I need that kiss.
3: I rescatem un altre clàssic. En aquesta ocasió escoltem un fantàstic, meravellós tema, molt conegut de l'any 66. Un tema de Marvin Gaye i Tammy Terrell. El tema I Know Mountain High and Out, cap si més prou alt, que en aquesta ocasió doncs ve versionat al català, de la mà d'Helena Gadel i Víctor. Tot un clàssic de l'any 66.

Meravellós tema adaptat al català, com havíem presentat ahir. Recuperàvem aquest clàssic del 66, en aquesta ocasió amb la veu d'Helena Gadeli Víctor. I ara és torn per escoltar aquest rock and roll music de la mà de la famosa banda de Liverpool. Una cançó que reflexa, doncs, aquest esperit d'una època en la qual, doncs, la música del rock es va convertir en un símbol de llibertat, rebeldia i expressió juvenil. Nosaltres ens quedem escoltant a The Beatles.

No hi ha màquina del temps més vella que una vella cançó. I don't know why I love you. I nosaltres seguim rescatant aquestes velles cançons. En aquesta ocasió passem a gaudir de la veu de Tom Jones, conegut per la seva potenta veu, un estil que mescla tant el pop, el rock com el soul, i que ha permetit doncs tindre una carrera exitosa i diversa. Nosaltres avui ens quedem situats en el 67, avui recordant-lo amb eixe What's New Music. Algo que podrien traduir com què tal estàs, gateta? O en aquest cas, gateta. Un clàssic que combina l'estil pop amb tocs d'humor i un ritme apegaloset. Exactament aquesta cançó és una manera carinyosa de descriure els rasgos de la seva estimada. Unes característiques felines. Tom Jones.

0: Jesús.
1: Avui havíem començat la nostra selecció musical, doncs parlant d'aquest accident aeri en el qual va morir un dels grans artistes amb tan sols 17 anys com era Richie Valens. És a tornar a, per escoltar aquesta American Pie. Exactament un fantàstic tema de l'any 1971 que ens arribava doncs, de forma de balada de la mà de Don McLean a l'any 1978 que portava per títol American Pie. És una cançó que canta sobre el dolor de perdre la innocència i el fi d'una època daurada en el món de la música. La frase "el dia en què va morir la música" fa referència al tràgic accident que ja estàvem parlant abans, aquest tràgic accident aeri de l'any 1959 en el qual es va cobrar la vida de Buddy Holly, Richie Valens i de Big Bopper. Un moment que va marcar per sempre la història del rock. Nosaltres, en homenatge a tots ells, com havíem dit, recuperem aquest tema de Don McLean, American Pie.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I és que necessitem una jornada i un cap de setmana que en línies generals vindrà marcada pel predomini del sol i una nova pujada de les temperatures, deixant-nos doncs dies plenament estiuencs sense massa preocupacions meteorològiques a curt termini. Durant avui, demà i diumenge, el mercuri continuarà escalant posicions i moltes comarques del territori valencià, Catalunya i les Illes Balears tornaran a registrar els valors propis del ple estiu. Un cap de setmana ideal per gaudir de la platja, de la muntanya o qualsevol activitat a l'aire lliure. Però el que sí que tenim que estar és pendents del canvi que es produirà a partir del diumenge de vesprada. La xicoteta d'Anna que es despenjarà cap a la península el proper diumenge serà reabsorbida ràpidament per la circulació general, convertint-se en un solc d'aire fred. Això serà suficient perquè el dilluns de vesprada, doncs, les tempestes puguen ser protagonistes a bona part de la façana mediterrània. Encara és pronta per concretar les zones exactes on afectarà o seran les més afectades, però entre demà i diumenge doncs pareix ser que ja ens podrien afinar molt més aquestes previsions. El que sí que sembla cada vegada més probable és que allí on descarreguen aquestes tempestes puguen ser fortes o molt fortes, amb aparell elèctric intens, ràfegues de vent i possibilitat de pedra o granís. A partir del dimarts i dimecres de la setmana que ve, doncs la massa d'aire càlid africana recuperarà protagonisme i tot apunta que la pròxima setmana serà molt més calorosa que aquesta, amb temperatures clarament per damunt de les que tindrem durant estos dies. A més, la inestabilitat continuarà present a l'oest de la península, perquè això doncs caldrà seguir de molt a prop la evolució dels models, perquè amb una lleugera variació a la posició dels solcs d'aire fred, les tempestes doncs podrien tindre continuïtat a casa nostra, més enllà del dilluns. Però nosaltres, com sempre diem, tot això anirem analitzant-ho i continuarem pendents del que ens diu l'oratge per a seguir-los informant des del nostre espai del temps.
2: Adiós, linda Candy.
1: Velles i velles melodies que podràs escoltar tots els dies en la 107.8.
2: Quiero saber de ti. Adiós, linda Candy.
1: Amb una oda d'alegria i connexió a través de la música, és moment de situar-nos a l'any 1972 per a escoltar a The Boogie Brothers. A més, recuperem aquest Listen to the Music.

de los Body Brothers, a la veu d'aquesta grandíssima cantant de música disco, disco com és Carol Douglas. Exactament, nosaltres avui la escoltem amb aquest Doctor's Orders, i és que en la cançó ens narra que després de la separació del seu últim amor està malalta, malalta d'amor. Aleshores, per poder aliviar aquest malestar emocional, va a buscar a un metge, a un doctor. Bueno, pues anem a sentir, a escoltar aquesta fantàstica cançó de Carol Douglas, un éxito tema ballable, per supost, conforme este de normal acostumbrats, una cançó que sonava l'any 1974. Anem a veure aquesta recepta que li dona el doctor per aquesta malaltia, la malaltia de l'amor.

Amb tan sols un clic pots escoltar tota la millor música d'ara i de sempre. Doncs seguim escoltant aquesta música d'ara i de sempre, en aquesta ocasió amb la banda americana del blues i hard rock. Exactament, ens quedem situats a l'any 1977, avui escoltant a Ram Jam i aquesta famosa Black Betty. Que aquesta cançó és una cançó tradicional que cantaven els esclaus afroamericans. Ram Jam.

fiquem a punt i final a la nostra selecció musical. Ho fem escoltant aquesta cançó, que es va convertir en tot un èxit també a finals ja de la dècada dels 70, principis dels 80. Exactament, ens quedem gaudint d'una de les grans bandes, una de les bandes, podríem dir, que més importants dels últims temps. Ells són Kiss, un dels seus majors èxits, I Was Made For Loving You. Jo he nascut per a estimar-te, o jo estic així per a estimar-te. Una declaració d'amor i de desig. I un tema en el qual donem per finalitzada aquesta primera hora musical de la dècada dels 70.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les Festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte Multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
2: A ritme del pop dance, nosaltres seguim celebrant que estem a divendres, exactament divendres 12 de juny, si t'acabes d'incorporar, sigues benvingut, benvinguda. Nosaltres arrenquem en aquesta segona hora musical, música a partir dels anys 80. Ho fem celebrant, Celebration, Cool and the Gang.

Així nosaltres hem arrencat, hem començat la nostra selecció musical amb King Kongs i eixe... Perdó, amb Cool on the Gang i eixe Celebration. Ara sí, ara donem pas i veu a King Kongs, que en aquesta cançó doncs descriu una dona cautivadora i enigmàtica. Sweet surprise. Que la seva major arma de seducció són els ulls. Comparats amb els d'una famosa actriu de Hollywood. Bette Davis Ace. Kim Carnes.

I moment ara per a disfrutar de la veu d'aquesta grandíssima cantanta italiana, com és Dalida. Amb ella recuperem una exitosa cançó, podríem dir que una de les majors cançons de la seva extensa carrera professional. Exactament, ens quedem situats a l'any 84, escoltant el famós Soleil, Soleil.

I de la veu italiana de Dalida, ara passem a disfrutar aquest grup espanyol conegut durant la dècada dels anys 80, baix el nom de Bravo. Nosaltres avui els recordem i rescatem amb el tema Secreto.

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas PEDU, agraeix la teva solidaritat.
1: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.

un himne generacional, un fantàstic tema d'Alaska i Dinarama, tot un clàssic del pop espanyol, l'any 1986, amb actitud desafiant i autoafirmativa. Destaca la importància de ser un mateix. Así es, hem escoltat a ¿Quién le importa? Tot un himne per Alaska i els Dinarama.

Cançons sense data de caducitat, continuen sent grans himnes. A qui li importa? Un himne a la llibertat, a la independència individual. Una cançó del 86. I del 86 al 88 seguim parlant d'himnes, de grans cançons i grans grups. Seguim amb música en espanyol en aquesta ocasió, escoltant i recordant a Los Inhumanos. Any 1988 arribaven amb el tema Qué difícil es hacer el amor en un 5.000.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.
1: Les 9 i 25 minuts d'aquest divendres 12 de juny, nosaltres seguim recuperant grans èxits d'Shows of 80. Exactament ara ens situem ja en l'any 89, amb un grup català, un dels grups considerats amb més glamour del panorama musical català. Avui ens quedem escoltant el grup La Madame, amb ells recuperem el tema És cosa teva. Que look is

I recopilant èxits fins arriba un altre, exactament. Ho fem gaudint de la veu de George Michael amb un tema que ens va regalar l'any 1990. Una lletra que transmeteix doncs, el desig de deixar un poc enrere aquesta fama superficial i trobar la seva pròpia veu, la llibertat artística. Freedom.

0: un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una. Una sí, una ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
1: Radio Pego també està al Facebook. Busca'ns.
2: Les 9 i 35 minuts. Moment ara per gaudir i rescatar una poderosa balada. Una cançó que es parla de la superació personal, del renaixement emocional després d'una relació ja acabada, per supost. Ens quedem avui recuperant a Nelson, any 1991, After the Rain, després de la pluja.

I de la veu de Nelson al grup Blind Melon. Arribaven l'any 1992 amb aquesta cançó que es va convertir en un gran èxit per a aquesta banda. Exactament el tema anomenat No Rain, sense pluja. Una sensació de monotonia, d'una vida simple per al cantant. Una cançó que ens transmete tot, doncs, aquesta idea de que a pesar de les dificultats sempre cap la possibilitat de trobar consol i felicitat si es compta amb el suport adequat.

tots. 107.8 Radio Pego. You can hear me on the radio. You wanna turn me on, turn on your stereo. What is love? I com es nota que es divendres, recuperem un clàssic del Eurodance, una de les melodies més pegadisses del dance pop dels anys 90. Hathaway, any 1993, i aquest What is Love, què és l'amor?

crec que amb aquest tema hem fet ballar a tots, no? Sí, de la música pop eura dance, en Hathaway, aquest What is Love, recordant l'any 93. Del 93 al 95 donem pas a un grup de la indústria musical sueca, un quintet anomenat The Cardigans. Nosaltres avui els escoltem amb un dels seus grans èxits, peculiarment per a mi una de les millors cançons dels 90, Carnival. Carnival.

Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.

0: És música. És passió. És... Ràdio Pedra.
1: Ara per recuperar una exploració de la passió desenfrenada, on l'amor es converteix en una força que pot portar a la perdició. Salomé, des de l'àlbum Radical Sonora, arriba Bumburi. Això sonava l'any 1997.

Així estem escoltant la grandíssima cantant Zaragoza, Nike Bumburi, com havíem presentat amb aquest tema anomenat Salomé, una cançó que es va presentar l'any 1997. Nosaltres avui fiquem punt i final a aquesta segona hora musical, tanquem la dècada dels 90 amb el grup mallorquí Fora de Sembrat, un grup que ens va acompanyar durant la dècada dels 90, per supost, i principis del 2000. Exactament, avui nosaltres els recuperem amb el tema Dia Gris i Trist. Amb ells entrarem amb el nou mil·lenni.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
1: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
2: La música allarga la vida.

arrenquem en aquesta tercera i última hora del Despertino d'avui. Exactament, ens quedem situats just a l'any 2000 amb una cançó en la qual el narrador busca una xica que no té rostre, no té nom, no té número. Possiblement algo inalcançable. Ens quedem avui disfrutant dels Mother Talking i aquest No Face, No Name, No Number.

Fantàstic tema el qual hem recuperat dels Modern Talking amb aquesta xica inalcançable o imaginable. No face, no name, no number. Seguim amb més bona música. Moment ara per recuperar un exitós tema d'aquesta gran banda del rock californià. Ells són el Hope Hashtag. Ens quedem en el 2004 recordant aquest The Reason, la raó. Un profund arrepentiment del desig de poder canviar per algú que realment li importa. Ell reconeix els seus propis errors i admeteix de no ser una persona perfecta. Possiblement això siga la raó, The Reason. I

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Les 10 i 10 minuts, moment ara per escoltar el grup Pereza. Transmeteix un missatge d'amor apassionat, d'entrega total. Conviden a volar junts i compartir els moments íntims amb la persona que ella estima, perquè l'ho vol entregar tot. Todo, todo, todo. Pereza.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
0: Moment ara per escoltar la extraordinària Leona Lewis. Amic, ens quedem situats el 2007, avui recordant-la amb aquest meravellós Blinding Love, una cançó que ens parla sobre la valentia d'entregar-se per complet a l'amor, a pesar de les ferides i les crítiques externes.

Així estem escoltant a El Jefe, Bruce Springsteen, amb una cançó que sempre pareix ser que en un aniversari, un moment de reflexió, de festa o celebració. Surprise, surprise.

Una cançó que ens convida a la reflexió sobre la vida, l'amor, les dificultats d'enfrontar-nos al nostre propi camí. M-Clon, sonament en Arenes Movidices, un tema que ens van presentar el 2012.

I del Zemeclan ens quedem així a la terreta, exactament cap a Castelló, que ens desplacem per poder gaudir d'aquest grup de música pop en València. Ens quedem avui escoltant els Tan Stupids des del seu treball Plou, el que va ser el seu primer disc debut, un tema, un disc que ens van presentar el 2013, i nosaltres avui els escoltem amb el tema Uix.

altra gran cançó la que recuperem per aquest divendres 12 de juny. Clean Bandit, amb una cançó en homenatge a la companyia, l'amor que transcendeix les barreres físiques. Un tema que comparteix junt a Giz Glaney. Una cançó que porta per títol Writer Bee.

I passem a recuperar aquest tema dels Hey Violet, una cançó que ens va presentar el 2005, el 2015, perdó, i que porta per títol I Can Feel It. Puc sentir-ho. Reflexa, doncs, eixa urgència, eixa intensitat dels sentiments juvenils. Cada moment pareix etern, cada mirada pareix ser que pot canviar-ho tot. I can feel it. Pots aconseguir-ho. Puc sentir-ho.

0: La bona música millora els teus dies. Radio Pego, energia positiva.
1: I ens adentrem en el que va ser el tercer disc per al grup Efecto Pasillo, un àlbum que ens van presentar el 2016 i que portava per títol Tiembla la Tierra. Nosaltres avui extraiem tema d'igual títol, com havíem dit, cançó que li dona títol a eixe treball. Efecto

ese optimisme, esa energia, esa il·lusió. Com de normal ens eren acostumbrats a aquest gran grup, Canari. Així estem escoltant els Efecto Pasillo. Incombustibles, eh? A més, Tiembla la Tierra, com havíem presentat, cançó que li donava títol al seu tercer disc. I dels Efecto Pasillo, el grup Elefante. Seguim amb més bona música del pop espanyol. En aquesta ocasió disfrutem del tema Mis Sueños, un tema inclòs des de l'àlbum La Primera Luz del Dia. És una celebració a la llibertat, a la naturalesa, a la capacitat humana de somiar.

0: Càritas Interparroquial Pedro convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

0: noies i pixen com...
1: Ai, jo estava escoltant la veu d'Antonio José, amb el tema d'Ile, expressa doncs la importància de dir la veritat en la relació, especialment doncs quan els sentiments ja no són sincers del tot.
0: Què passa amb els domingueros?
1: Moment ara per situar-nos al 2021, recordant els vimples amb el tema Pixa Pins.

Chaves, o que macos amb tanga, micos macacos, fins a can fangues és arremanga't, que toca pagar el pastís i la mandanga, que no és que ganga, no es trens el pinya, el peix a pinya, el porc espí del corredor de Cuixarola, ni articul pi, ni supa el pi, ni rega el pi.

La grandíssima cantant Kelly Clarkson arribava al 2023 amb aquesta Rock Hudson. Expressava amb aquesta cançó doncs, la seva sorpresa i eixa pena, eixa dolor, al donar-se compte de que mai va ser el que ella esperava o el que volia realment de la seva parella, que va estar enganyada per la il·lusió de l'amor. Rock Hudson, Kelly Clarkson.

Nosaltres ara sí que ens ha arribat el moment de ficar a punt i final d'acomiadar-nos. I ho fem recuperant un tema del 2024, exactament, de l'any passat. No, l'any passat l'altre ja, eh? Un tema de Deep Emotion. Una cançó que porta per títol Beautiful Life. Un tema central en una crida a enfocar-se en lo bo que ens aporta cada dia la vida. No rendir-se, apreciar la bellesa, lo bonic que ens rodeja. Celebrem lo quotidià. Ens anima a trobar la felicitat en actes simples, com gaudir, doncs, d'anar al parc amb els xiquets. Tindrem moments amb la nostra parella, xerrades amb els amics, o una abraçada. Hi ha que viure la vida amb entusiasme. Beautiful life. I és que sí, la vida és molt bonica. Hi ha que gaudir-la al màxim i apreciar-la, saber apreciar-la. Amb aquest preciós tema, amb aquest gran èxit, amb el gran tema de Deep Emotion, diem adéu. I m'adeu desitjar-les a tots, doncs, que acabem de passar una feliç jornada. Que continuem acompanyant-los amb bona música, música encadenada, en lo que queda d'aquest matí del divendres.

I diem adeu a... Desitjant-los, doncs això, un feliç divendres, un bon cap de setmana i que ja sabeu que tenim una propera cita que, com sempre, us espera a tots el dilluns 15 de juny, com sempre, a les 8 del matí. Si molts esteu preguntant-se de qui està versionada aquesta cançó que estem escoltant avui, dels 8 of Base, tot un clàssic dels 90.

0: per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
3: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte Multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Caritas Interparroquial Pego convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Caritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Caritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
2: Aquest curs, a què vols dedicar el teu temps lliure? InfoJove Pego el proposa. Escalada, teatre, manualitats i restauració, escacs, defensa personal, ganxet i boixet, deures compartits, canta l'Orfeó, intel·ligència artificial i hort urbà. Si tens més de 10 anys, gaudeix del teu temps lliure a InfoJove Pego. Informació a infojovepego@gmail.com o al 630-274-008. També pots visitar l'InfoJove a l'antic institut, de dilluns a divendres, de 17 a 21 hores.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
2: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
4: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
5: Chicones, agarreu-se, que ve curva.
4: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
6: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
7: Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en Fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic amb pinzellades de rock, jazz i bolero que creen una proposta ben personal.
1: Xicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego.
2: Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.

0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver, escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
1: Sense punguit de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas PEDU, agraeix la teva solidaritat. Aquesta és la teva ràdio, 107.8 en FM. Sintonitza'ns. Ràdio PEDU, som la teua veu.

0: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les Festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte Multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure'l al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 100.8 de la FM.

0: Càritas Interparroquial PEDU convida a participar de la nova campanya de recollida de roba. Del 15 al 19 de juny pots deixar aquella roba que ja no et vinga, que ja no et poses, però que encara està en bones condicions, al local de Càritas situat en el carrer Sant Jaume o en la cotxera de la parròquia de la Sagrada Família. Ho pots fer als matins de 10 a 12 del migdia o a les vesprades de 5 a 7. Càritas Pego, agraeix la teva solidaritat.
1: Viu la música!

0: Fira i Festes de Pego 2026. Este 2026 els quintos i quintes enceten les festes de Pego i ho fan amb força per a marcar el ritme de l'inici festiu. Doble jornada dedicada a les quintades. Divendres 19 a les 19 hores al recinte multiactivitats La Trilladora. Estrena de garitos, desfilada i concurs de disfresses i a escalfar motors per a la gran gimcana. Dissabte 20, dia de les quintades. A les 18 hores, desfilada amb xaranga des de la plaça del Mercat fins al Passeig Cervantes. A les 18:30 hores, gimcana de quintades al Passeig Cervantes. A les 20:30 hores, tardeig amb l'orquestra Titanic al Poliesportiu. Un inici de festa pensat per viure-la al carrer, entre colles, música i bon ambient, com només Pego sap fer-ho. Organitza Regidoria de Festes i Joventut a través d'InfoJove.
1: Radio Pego, www.radiopego.com.

0: Si vols conèixer el patrimoni documental que es conserva a l'Arxiu Municipal de Pego, no ho dubtes i passa't per la Casa de Cultura. Ho pots fer de dimarts a divendres, de 10 a 1 del migdia, fins el divendres 26 de juny. Només cal que indiques que vols conèixer l'arxiu històric. Pots acudir a soles o en grup. Si tries anar amb gent, el millor és que concertes una cita amb l'arxiver escrivint un correu a l'arxiumunicipal@pego.org. Descobreix els documents que atresora Pego, pertanyents al segle XV, XVI i XVII, un patrimoni documental fonamental que ens permet dibuixar el DNI del poble. Organitza Arxiu Municipal de Pego, Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.

0: Fira i Festes de Pego 2026. En la transició entre divendres 19 i dissabte 20 de juny, en fer-se la mitjanit, la música en directe és protagonista, amb la nit de rock que torna al poliesportiu al cor del casc urbà. Nit de rock amb les actuacions d'Abril. Des de Benissa, Abril arriba per sacsejar el públic amb un pop electrònic fresc i captivador. Una fusió entre allò digital i allò acústic, amb pinzellades de rock, jazz i bolero, que creen una proposta ben personal.
1: Chicones, agarreu-se, que ve curva.
0: Sandra Montfort. Des de Pedreguer, Sandra Montfort encisa per la seva versatilitat i el joc de les dualitats. Poesia i cançó, tradició i avantguarda, ancestral i modern, orgànic i digital. Tot carregat d'una gran dosi de personalitat i audàcia que sap traslladar perfectament a l'escenari. Per a tancar la nit, DJ Trapella. DJ Trapella és una de les DJs més destacades de l'escena musical actual. Una artista única que combina tècnica, energia i compromís social. El seu estil és fresc i eclèctic, amb mirada oberta i connectada amb públic, el que aconsegueix crear una experiència irrepetible. Una nit per deixar-se portar pels ritmes i la fresca del directe. Organitza Ajuntament de Pego. Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Ràdio Pego, a prop teu.

Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certamen de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego. Ràdio Pego. 106.8.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego.
1: Hola, cos, sé que no ens volem molt bé, que el cervell et mana ordres perquè t'enfonses amb ell.

0: Estàs escoltant Ràdio Pego.
1: Fira i Festes de Pego 2026. El Camí de Sant Antoni es vesteix de gala per acollir el 52è concurs de tir i arrossegament Vila de Pego. Divendres 19, dissabte 20 i diumenge 21 de juny serà moment de compartir la passió per les haques, d'admirar l'habilitat dels carreters i donar continuïtat a una tradició que forma part de la identitat pegolina. Organitza Club Esportiu Els Carreters de Pego i Federació de Tir i Arrossegament. Col·labora Ajuntament de Pego.

perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escolta'ns.

0: perquè tots tenim records que són únics i que mai anem a oblidar. Perquè en tots ells hi ha cançons inolvidables. Perquè a vegades hi ha veus difícils d'oblidar i a nosaltres ens agrada fer recordar. Escolta la teva ràdio. Ràdio Pego, una ràdio feta a la nostra manera.
1: Si el que busques són continguts locals, si necessites conèixer la informació més pròxima, si et cal escoltar la música més actual, escolta la xarxa d'emissores municipals valencianes. Som la ràdio de casa, xarxa d'emissores municipals valencianes.

Sigueu tots benvinguts a una nova entrega d'Entre Músiques, programa de Ràdio Ribarroja, on viatjarem des de la música sinfònica fins a les altres músiques i que compartim a la xarxa d'emissores municipals valencianes. Saludem els oients de Ràdio Godella, Ràdio La Veu d'Ondara, Alzira Ràdio, Ràdio Bétera, Ràdio Túria L'Eliana, Ràdio Manises, Burjassot Ràdio, Ràdio Pego, Ràdio L'Ompicassent, Ràdio Cocentaina, Mislata Ràdio i Ràdio Ribarroja.

0: Dediquem el programa especial de mes de maig a l'última composició de Sode, nom artístic de Jesús Valenzuela, músic cordobès qui dona a conèixer la seva música a través d'aquest projecte, que està influenciat per artistes com Oldfield, Schiller, Enigma, Jarre, Enya, Vangelis, etc. La seva música té un estil molt personal, ja que aconsegueix combinar gèneres com l'ambient, el chill out, el new age, el low tempo, el world beat, la música electrònica, la música èpica, la música orquestral, la música neoclàssica o l'espacial. El mes d'octubre passat presentava el seu últim treball titulat Totum, que és la declaració definitiva de Sode, un àlbum complet de 65 minuts presentat en una sola pista contínua, una peça monumental que proposa una experiència sonora immersiva que trenca amb la immediatesa del consum digital actual i reivindica l'escolta pausada. Les plataformes els han acostumat a cançons curtes i fragmentades. Totum és la meva resposta, una obra que exigeix temps i atenció, que recompensa amb una experiència immersiva i completa, explica Sode, que defineix aquest treball com la seva declaració artística més lliure fins a la data. Fusionant electrònica clàssica, ambient i rock progressiu, aquest treball compta amb la narració de Claudio Serrano i la col·laboració estel·lar de Daniel Minimalia. Inspirat en la duració de Amarok, de Mike Oldfield, Totum és un viatge sonor monumental que exigeix i recompensa una escolta profunda. És una experiència total, una obra de 65 minuts ininterromputs que reunix centenars de melodies en una sola composició, un al·legat a favor d'escoltar amb atenció, de gaudir la música, una protesta contra la forma en què avui es consumeix la música. Totum constitueix una fita en la música espanyola, ja que és la composició més llarga mai publicada en streaming en la història de la música espanyola, i comença amb un bell recitat a càrrec de l'actor de doblatge Claudio Serrano.
1: La música no és solo una creació humana, sinó una força omnipresente que habita en cada rincón del universo. Es el susurro del viento, el murmullo del río, el latido del corazón. Es la danza de las galaxias, el crujir de la tierra al amanecer y el silencio profundo entre las notas. Es el rumor de las hojas que caen en el otoño y el rugido de las tormentas que desgarran el cielo. Es el canto de los pájaros que saludan al sol y el eco milenario de las montañas. La música es tiempo convertido en eternidad, instante convertido en infinito. Es la verdad desnuda que se revela sin palabras, una vibración sagrada que une lo visible y lo invisible. En cada instante, en cada lugar, la música está presente, recordándonos que somos parte de un todo armonioso e interconectado. Un todo donde cada ser, cada molécula y cada pensamiento bailan al compás de una sinfonía universal. Totum.

0: ens acostem a altres pobles. Perquè creiem en la ràdio de proximitat. Xarxa d'emissores municipals valencians.
1: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.
2: Barbarie.
3: No deixes que t'ho conten. Connecta't i escolta 107.8 NFM. Ràdio Pego.

Escolta veus. Paraules d'arreu del món. Una recerca d'Andreu Estela per a Ràdio Pego.

Avui vos torno a portar un conte, bueno, una història, perquè això conte no és per contar els xiquets, de Mario Benedetti. Mario Benedetti és un gran escriptor de contes uruguaià i el conte que us vaig a llegir està ambientat en l'Uruguai. Escuchar a Mozart. Escuchar a Mozart. Pensar, Capitán Montes, que hubieras podido seguir durmiendo tu siesta. En realidad estás cansado. Hay que reconocer que la faena de anoche fue dura. Con

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.

0: Escolte, quantes persones poden pujar al taxi?
1: Home, com diu el codi, 4 en un taxi.
0: Ei, que podem pujar totes les persones. Au!
2: Cada dimecres a les 9 de la nit a Ràdio Pego.
3: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Latina. La vida.
1: Sinopsis.
0: Objetivo.
2: Lema.
0: Filosofía.
1: Feeling.

El cap a les metes, el cor a la platja, de fer les maletes i quasi sempre tirar l'equipatge. Escric en negreta, et pinto el paisatge.

0: que empenya el Sena, el sol que ve amb la primavera.
1: Toc de queda, fem un toc i quedem, on les palmeres rere l'estació del tren. Pel que ens queda, fem-ho per tot el convent, fins que l'àngel i el dimoni arribin al mateix moment.
0: Digue'm que ho entenc, sincerament, estic triant el present i cremant la cartera.
1: Tu què esperes? A mi ja no em queda temps.

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Escoltes Ràdio Pego.
2: Informatius Ràdio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Ràdio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Ràdio Pego, amb Sara García.

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Estem amb tu.

Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego. And he goes.

0: my jeans.
1: Radio Pego 107.8.
2: Radio Pego, a prop de tu.

0: Pego celebra mig segle promovent l'art contemporani amb el certament de pintura Vila de Pego. 5 dècades d'una cita anual imprescindible, una mostra que reuneix talent i qualitat pictòrica. L'exposició es podrà visitar del 29 de maig al 2 de juliol en horari de 5 a 8 de la vesprada de dimarts al divendres i els dissabtes de 10 del matí fins la 1 del migdia. Una oportunitat per a gaudir de la cultura i descobrir noves mirades a través de l'art. Organitza Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego.

La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: Conta una llegenda que hi ha una cova molt fonda on passen coses curioses cada vegada que els seus habitants es reuneixen. Prepareu-vos per descobrir la cova dels grills.
1: El lloc on la tertúlia encén les idees i el teatre radiofònic les fa volar. La cova dels grills. Entra si t'atrevisses.
2: Un programa de Ràdio Pego els dimecres a les 9 de la nit i a la web quan tu vulguis.

Ràdio Pego, estem al teu costat.

0: Sintonia és gaudir de la teua companyia dia a dia. Queda't amb nosaltres a Ràdio Pego, en el 107.8 de l'FM.
1: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.

0: Radio Pego. Som la teva veu. Radio Pego.
1: Radio Pego. Som la teua veu.
2: 691-022-333. El nostre WhatsApp. Agenda'l.
3: Tinc molt clar que em dono per vençut. Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa, quanta bellesa.

0: Ràdio Pego.
1: Estàs escoltant Ràdio Pego, la teua ràdio.
2: Em vas deixar la mel als llavis i la sensació que tot comença...
3: Si el que t'agrada és la bona música...

0: Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
1: Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
0: Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit.

No. I used to dream about this.

que fa mal és no poder erissar-nos la pell, pintar-nos les pigues, guardar les nostres nits i atar-nos les ferides.

L'ombria de la serra, l'aigua fresca ens dona vida i sentim que toquem mare quan la penya grossa ens mira a l'horitzó. Baixa el sol i ens besa el front.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

trucades? 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 100.8 de la FM o a www.radiopego.com.